0: Ha sido precioso, Pepe.
1: Bonito, con la voz
0: de Gabriela Jiménez.
1: De Gabriela Jiménez, que es un vozarrón. Y ese piano, cómo toca el piano, cómo hace la percusión con las tablas del piano, es una maravilla.
0: Pelos de punta, con el piano de Chico Pérez aquí en Hoy por Hoy. Señores y señoras, disfruten, descansen, nos volvemos a encontrar mañana. Adiós.
2: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
3: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, Ontinyent Baida al Baida, Miguel Coy.
4: Bon dia. Ui. Ja cases on el despertador ha tornat a tindre autoritat, eh? S'han preparat motxilles, s'han buscat sabates que no apareixien. Algú haurà descobert este matí que els pantalons de juny ja no li venien. I segur que més d'una família ha eixit de casa amb eixa frase tan optimista de tranquils, anem bé de temps. No anàvem bé de temps, però han arribat. Avui torna al col·le. I això significa que per a milers de xiquets i xiquetes comença un curs nou, però també que a moltes cases torna una rutina que havíem aparcat durant unes setmanes. I m'agrada pensar en una cosa. No sé per què. Este matí han entrat a classe de xiquets i xiquetes que ja saben perfectament com funciona tot això, però també n'hi han que han entrat per primera vegada. Una porta, una mestra o mestre que encara no coneixen, altres xiquets, una aula nova i una mà que en algun moment han hagut de soltar. I probablement, en algun cas, li ha costat més soltar-la a qui s'ha quedat fora que a qui ha entrat. Després vindran els horaris, els llibres, els exàmens, les notes i tot el que solem utilitzar els adults per a mesurar el curs. Però això encara no, avui encara és el primer dia. És dimecres, és 9 de setembre, són les 12:20, això és Hoy por Hoy, Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Lluís Francesc ha anat al col·le, no ho sé. Lluís, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
4: Com està? Plourà o no plourà? Digues.
5: L'entrada d'un meandre fred per al nord de la península provocarà durant esta primera meitat del dia d'avui el pas d'un front que va deixar una situació d'inestabilitat al terç nord i de cara a la vesprada d'avui es traslladarà aquesta inestabilitat al terç est provocant tempestes irregulars que poden vindre acompanyades de gran i sol, a més de pedra i fortes ratxes de vent. De moment, per als nostres interessos, este dimecres esperem un dia que anirà de poc nuvolós a tempestes vespertines, ací a Ontinyent i a la Vall del Baida. Baixen lleugerament les temperatures màximes. Es queden per damunt dels 30 graus. Les mínimes es donaran a últimes hores, per davall dels 20. Tenim avisos per tempestes i pluges a tot el sud de la província de València. I demà dijous descendixen les temperatures i de forma acusada, tant les mínimes com les màximes, cels nuvolosos i probabilitat de pluja feble.
4: Gràcies, Lluís. Amb meandre, on se meandre. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
6: Estava intentant buscar... Bon dia, bon dia. Estava intentant buscar què és, però
4: no,
6: jo crec que si se ho apuntem per al diccionari meteorològic...
4: Meandre, meandre, per favor. Meandre.
6: Perquè ho he llegit i no ho he acabat d'entendre, el que és. Unes curves...
4: No, li ho preguntarem a Lluís el divendres, que tindrem diccionari meteorològic. Però temperatures, d'això sí que entenem.
6: Sí.
4: I no sé si té raó, Lluís, que ja es nota la baixada o no.
6: Ja han baixat, ja han baixat, perquè estem entre 26 i 32... uns quants graus menys que ahir, més fresquets a la zona de Bocairentes, allà on tenen és 26 graus, i la màxima és 32, estan a Guadasséquies. A Ontinyent, 30.
4: I si són les temperatures a hores d'ara a la nostra comarca, una última punta.
6: Per cert, sí? La temperatura mínima d'avui ha sigut de 12 graus.
4: 12? Ja comencem
6: a Bocairent.
4: A...
6: Allí ja comencen a estar.
4: Ja comença ahir un poquet del fresquet, sí, ja comença. Dic que ja tenim les temperatures, toca picaeta.
3: Por hoy, Ontinyent Baida al Baida.

0: Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tomàs Marín, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ja estem tots. Si totes anem a contar en este 9 de setembre, que és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Comencem per l'Hoy por Hoy, Carmen.
3: Doncs mira, com bé deies tu a l'inici d'este Hoy por Hoy, avui és un dia especial per a xiquets, xiquetes, adolescents de la comunitat valenciana,
0: sí,
3: i sobretot d'ací d'Ontinyent i de la nostra comarca. Així que avui anem a parlar de l'inici escolar i també universitari a Ontinyent. I ho fem posant el focus, segur que ho han escoltat durant estos dies en els resultats de l'informe PISA. Analitzarem aquestes dades de l'alumnat entre 15 i 16 anys a la comunitat valenciana, que per desgràcia se situa a la part baixa de la classificació en matemàtiques, ciències i comprensió lectora. Això no ens agrada molt.
0: No ens agrada, però també volem posar primer per a veure com està. No hi ha dades de la nostra comarca, concretes, ni d'Ontinyent, però volem saber què significa que la comunitat valenciana, en general, en aquest estudi, tinguem aquestes notes, que són malíssimes. Uh-huh. Però també volem saber si PISA, perquè ahir escoltava alguna persona que deia tampoc podem quedar-nos amb PISA, l'informe PISA, com un dogma de fe, saps? És que no és l'estudi definitiu de com està la qualitat de l'ensenyança al nostre país, però és un estudi. I és
3: exactament.
0: Sinó que volem fer-ho.
3: Bueno, jo tinc ahí l'esperança posada, sí, perquè a nosaltres, i ho hem fet durant este curs, hem donat moltes bones notícies,
0: sí,
3: d'alumnes exemplars, de notes espectaculars, de proves de selectivitat en notes increïbles, així que nosaltres tenim ahí l'esperança posada. Bueno, parlarem amb Ferran Gandia, regidor d'Educació d'ací d'Ontinyent, i estarà ací també al nostre estudi José Cantó, director del campus d'Ontinyent a la Universitat de València.
0: Exacte, dos, analitzarem aquestes dades globals que tenim de la comunitat valenciana i com poden afectar o si afecten d'alguna manera a la nostra comarca i a Ontinyent, i parlarem un poc de futur també, perquè jo crec que ens interessa saber com es prepara una ciutat com esta, una comarca com esta, per a millorar totes aquestes dades. Què més?
3: Sí, exactament. Més cosetes relacionades amb el curs escolar. Anem a fer una excursioneta.
0: Ai.
3: No molt lluny d'ací, fins al Col·legi Martinet Baix. Ho farem a partir de la una, perquè, clar, a partir de la una es tornen a obrir les portes per a que isquen els xiquets.
0: Clar, estava parlant jo al principi de han entrat,
3: exactament,
0: però clar, tenen que eixir.
3: Tenen que eixir.
0: Com eixiran?
3: La jornada s'acaba, estarem ahí per a conèixer com han viscut esta primera jornada del nou curs, les primeres valoracions també de la comunitat educativa.
0: Molt bé.
3: Més cosetes. Tindrem una nova edició de la nostra secció del curs amb el Consorci de Residus B5, mm-hmm, per a parlar de gestió i de reciclatge. I, com sempre, posarem la nota musical amb Jesús Insa i la seva playlist.
0: Que torna.
3: Jesús continua de col·laborador, no podia faltar. Mm-hmm. Així que a veure què ens porta per avui.
0: Canvia de dia, vindrà ara els dimecres,
3: però
0: continuarà en la seva playlist. I alguna altra novetat que ja ell contarà després, al final del programa. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
0: Hora 14, Tomàs Marín.
1: Que no vull ser el que vaig a clavar un punt en els continguts d'avui en l'Hoy por Hoy, però ha faltat un.
0: Ai, però és que sorpresa.
1: Aneu a fer-ho, sorpresa, al final.
0: És sorpresa.
3: Tens raó, no ho he dit.
0: No, és sorpresa. Clar,
1: mira, Carmen, que cara posat.
0: És sorpresa i serà...
3: Vaig a dir la veritat, se m'havia oblidat.
0: Serà un contingut... Clar, és d'última hora i serà un contingut molt curtet.
1: Sí,
0: però serà després de l'excursioneta al Martínez Valls i abans del...
1: És que a mi me tira molt, eh?
3: A mi me tira molt. I a Tomàs li tira perquè està relacionat amb el futbol.
0: Ja no donarem més pistes. Bueno, i té a veure en un partit que es juga avui.
1: Es juga avui. Avui, per exemple, se juga la Yellow Quatretonda.
0: No, les 8 de la vesprada. Però si diem que té a veure amb Montaverner, també val.
3: Vale.
1: Sí, no? És una pista gorda,
3: Ja, jo crec que ja poden acertar-ho.
0: Ja està. Hora 14, Tomàs.
1: Bueno, hora 14, com no, pues en ixa il·lusió, crec jo, dels xiquets i xiquetes. Mira, vull recordar que este matí, els informatius matinals, tant a les 7 i 20 i a les 8 i 20, hem fet dos xerraetes.
0: Sí.
1: La primera amb Fanny, que és una mare d'una alumna que ha començat avui quart de primària al Col·legi Carmelo Ripoll d'Ontinyent. I em contava que es ditava amb ixa il·lusió i amb ixes ganes, però a la vegada també en ixe sentiment de deixar enrere les vacances. Volem recuperar un poquet d'aquest testimoni perquè també es parlava un poc sobre què pensa ella respecte a aquest any, tot el que ha passat en relació a la vaga, l'educació, l'informe PISA. Es feia un anàlisi molt xulet, però també hem parlat amb un altre alumne de l'Institut L'Estació, amb Lucas Coll, que ens preguntava diverses qüestions i sobretot posava el focus en una cosa, en les novetats d'enguany en els seus estudis. Van començar el segon curs d'informàtica, té un nom molt més llarg, lo que és el curs, la FP, però bueno, que ha estat en l'antic Institut Estació, ha estat en Barracons
0: i
1: avui ha estrenat el nou edifici de l'Institut Estació de Formació Professional. És un bonic testimoni, sobretot per a una comarca doncs, que està immersa en moltes obres del Pla Edificant. Benigànim, si no ens anem molt lluny, Vicent Girones Mora. Doncs bé, anem a repassar un poquet, anem a donar-nos un poquet quines són les dades d'aquest inici de curs, perquè són un total de 4.886 alumnes els que han donat inici avui a les classes a Ontinyent. Per altra banda, ens volem centrar també com no en l'inici la comarca, que és el que s'ha plantejat de cara enguany. Per exemple, en el Cobalta està sent un dia molt especial per a més de 200 alumnes que estan a escola després de 4 anys. I per altra banda, pel que fa a Ontinyent, també estem molt pendents d'un aniversari que es complix este 11 de setembre. Què va passar l'11 de setembre fa uns quants anys ja?
0: Però així a Ontinyent, dius?
1: A Ontinyent.
0: La dana.
1: Exacte. Doncs estan a poc donant estudis, donant idees i fa res. A la jornada d'ahir es va emetre pues, una nota de pensar a l'Ajuntament respecte a un estudi i a una idea que s'està plantejant des de la Universitat Politècnica de València respecte al Parc de les Mamas Belgues, que, per sort, i ja ho vam parlar l'any passat, recorde, doncs és un exemple de reestructuració i de resiliència respecte a aquestes catàstrofes.
0: L'any passat vam estar allí al parc, xerrant amb l'alcalde, en Paula Soler, en Sallo Gandia, rememorant un poc aquell dia de la dana i visitant com estava en aquest moment ja aquest parc, aquesta zona d'Ontinyent i que està crisquent encara més durant tot aquest any, ha continuat crisquent i encara queda treball per fer.
1: Molt però és un treball molt, molt, molt bo, que aconseguim els premis també, eh? Inclús a nivell internacional de la ONU.
0: No pare.
1: De la ONU, quasi res, quasi res. Per altra banda, ens centrarem en aquesta visita de la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguissa, Mèxic i Guatemala. També ens centrarem un poquet en quines són les claus de la comarca en aquesta jornada. Farem agenda perquè ja arriben les festes d'Atzeneta i bueno, que ho tinguem tots i totes en compte, ja ho comentàveu ahir en Ser Comarca, i tancarem com sempre amb la nostra crònica esportiva.
0: Fantàstic, passarem al Ser Deportivos després.
1: Poli. Avui és poliesportiu, atletisme, ciclisme i hockey patins.
0: Ah, pues.
1: Hockey patins mola mogolló. Hem parlat amb Adrián Sanz, que és un dels monitors del club de hockey patins d'Albaida. Però bueno, abans anem a parlar amb Fran Mollà, del que va tenir el testor logístic, per a que es conte com estan en la jornada de portes obertes i les pròximes competicions que tenen. També ens centrarem en el club ciclista Ontinyent, perquè este diumenge, des de les 10 del matí, dona inici el trofeu Familicas d'Ontinyent, que és un trofeu d'escoles de ciclisme a la Comunitat Valenciana, i és un dia prou xulet. La veritat, ho parlarem amb Jordi Gandia, que és entrenador, que per cert, també farem un poquet d'anàlisi de la Vuelta, de què opina, de tot el que hi ha darrere. I com és una veu que crec que està més que contrastada per a parlar de la Vuelta, anem a preguntar-li si el bo d'Enric Mas s'emportarà el mallot roig a casa, que esperem que sí.
0: Jo crec que sí.
1: Tant de bo. I amb el bo d'Adrián Sanz, amb el monitor del club de hockey patins d'Albaida, anem a parlar d'una jornada de portes obertes que tenen també este diumenge de 10 a 11 del matí al poliesportiu d'Albaida. És un esport molt interessant, molt diferent i que també doncs, té cabuda al nostre Ser Deportius.
0: Fantàstic. Avui el que no tindrem és ventana, no, Esteban?
2: No hi ha ventana avui.
0: No hi ha ventana. Per què? Perquè juga aquí. No ho sabem, no? Bueno, tu no ho saps.
2: No, jo no.
0: Sí. Pots dir-ho tu,
1: Tomàs? 6:30 comença el carrusel. 7:45 tenim un Barça-Feyenoord.
0: Barça-Feyenoord, has dit?
1: Al Camp Nou.
0: Heu estat a Holanda, vosaltres, alguna vegada?
2: No, jo no.
0: Jo sí. A Amsterdam.
1: Jo a Holanda no me vaig. I m'agradaria molt anar, eh?
0: Estic donant pistes del...
3: Sí, estàs donant pistes del tema passat.
0: Estic donant pistes del tema que no hem anunciat.
1: No, perquè... És clar que l'aigua. Escolta, les pistes...
0: És que saps què passa? Que Esteban no estava avui a la redacció.
1: Correcte.
0: Estava reunit. I té FOMO. Està com dient...
2: No.
0: Però què és això?
2: Esteu parlant i jo estic dient... Ah, no sé de què estan parlant. Ja està.
0: Però tu estaves reunit. Estaves reunit. Estaves treballant.
2: Sí.
0: Coses molt importants.
1: Jo tinc ganes d'escoltar.
2: I hem parlat un poquet de tot, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí. De política també.
0: També? Fantàstic. Anem, que vosaltres en recordeu, vosaltres sí que sou més joves, pregunte a vosaltres perquè jo no me'n recorde, bueno, sí. molt major jo. Vos en recordeu el vostre primer dia de cole? De cole, de quan érem més xicotets.
1: Jo el recorde.
0: Jo recorde
1: de lo mal que vaig passar.
3: Jo recorde el primer de la universitat. Jo sí, el del col·le, no?
1: La universitat, jo també, m'encanta. Vas conèixer la meva parella ixe primer dia.
3: Ah, mira.
0: El primer dia de universitat.
1: El primer dia de universitat.
0: Mira, amigo.
3: Jo a una de les meues amigues també la vaig conèixer el primer dia.
0: Jo dic, jo a una de les meues parelles també.
2: No. És parella i parella, vaig a ser sincer.
0: Va, i el primer dia de col·le que va ser
1: fatal,
0: terrible per a
1: fatal,
0: tu,
1: fatal,
0: sí.
1: Terrible.
3: De col·le?
1: Jo tota la vida...
2: Vas plorar.
1: De col·le. Jo tota la vida, i crec que encara ho tinc, tinc molta mamitis. Molta mamitis. Bueno, i ho vaig passar molt, molt mal. Jo la veritat és que, pues, mira, sou molt clar, jo l'etapa de primària no la recordo amb els millors records, la veritat, no va ser una etapa a nivell personal molt fàcil per a mi, però jo recordo també un poquet pues, tot el que era aprendre, gaudir, treia molt millors notes que com vaig passar a l'ESO, però bueno, crec que és un poquet el que poden arribar a sentir alguns xiquets i xiquetes, que es costa més relacionar-se, que els costa més juntar-se, socialitzar...
0: Totalment.
1: Doncs mira, mirant és un missatge d'ànims a aquests xiquets i xiquetes, sí, que de segur que anirà tot genial i que van aconseguir tot el que se proposa.
0: I a les famílies. Que les famílies, com deia al principi a l'entradeta, que quan solta la mà es queda més preocupat el que es queda fora que el que
3: entra. Els xiquets estan bé.
0: Clar que
1: en Fanny ho parlava, jo tinc ganes de dir-ho, però a la volta dic, ui, la trobaré a faltar, pobreta.
0: Les xiquetes estan bé.
3: Però tu saps després lo tranquil que estàs, a que sí?
0: No ho saps tu bé.
2: O que pots anar a conciliar també, no?
0: Exactament. Doncs gràcies, Six.
3: Gràcies.
0: Ja hem començat oficialment esto, oficialment este Hoy por Hoy un Tinyent Vall d'Albaida. En no res parlem de l'informe PISA.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael al carrer Ramon Llin. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
2: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
4: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
5: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
6: Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
7: 12:39, com hem dit al principi, avui és dia de tornar a classe. I segurament este matí, a la porta de qualsevol col·legi o institut, s'ha parlat de moltes coses, de si la motxilla pesa massa, de l'horari, del professor que ha tocat, o professora, dels companys, de si enguany toca posar-se les piles... Bé, el que dubte molt és que algú hagi deixat el seu fill a la porta dient-li «Au, bon dia, i a veure si enguany pugem en pisa». Ho dubte molt. Però és que, clar, resulta que tornem a classe just l'endemà de conèixer l'últim informe PISA. I les notes de la Comunitat Valenciana no són per penjar-les a la nevera. En matemàtiques i ciències som tercers per la cua d'Espanya, només per davant de Ceuta i Melilla. En lectura, quarts per la cua. I hi ha un altre resultat que probablement explica millor el problema que qualsevol classificació. El 43% de l'alumnat valencià no arriba al nivell mínim en lectura i matemàtiques. Ara bé, una cosa és PISA i una altra, la classe on este matí han entrat els nostres fills. Perquè PISA no ens diu com està Ontinyent, ni Bocairent, ni Albaida, ni la Vall d'Albaida. No tenim una nota de la comarca. Així que més que quedar-nos amb si som tercers o quarts per la cua, avui volem fer-nos una pregunta, jo crec que més pròxima, és què ens diu realment tot això sobre l'educació que tenim ací? Si es pot extrapolar. I per intentar respondre-la, no estic jo, que no sóc expert en res, tenim dos persones que poden mirar el mateix problema des de llocs diferents, vull dir. Està per una banda José Cantó, que és professor titular de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de València i director del campus d'Ontinyent. José, què tal? Molt bon dia, com estàs?
8: Molt bon dia.
7: Benvingut al programa i gràcies per estar ací. I per altra banda, Ferran Gandia, que és regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Ontinyent. Ferran, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia a tots i a totes.
7: Gràcies als dos per estar. José, comencé per tu. Posem primer PISA en el seu lloc, si podem. Quan veiem que la Comunitat Valenciana està pràcticament a la cua d'Espanya, hem d'encendre totes les alarmes o un informe com este necessita molts més matisos?
8: A veure, és un informe que necessita molts matisos. És un informe molt, molt golós en qüestions de titulars, conforme han pogut veure en tots els mitjans de comunicació, però hem d'entendre molt bé què és PISA i què ens està dient-nos PISA, perquè PISA és un estudi diagnòstic. És un estudi diagnòstic que serveix per a diagnosticar qüestions relatives a la formació i a l'educació. No és un estudi per a fer rànquings, perquè eixa és la part, anem a dir-li, més fàcil, però no es tracta de fer rànquings. És un estudi diagnòstic que el que està dient-nos és que n'hi ha problemes educatius, n'hi ha problemes que són sistèmics, i n'hi ha problemes que abarquen a nivell no sols nacional, sinó també internacional.
10: Exacte.
8: Perquè el que s'està demostrant és que n'hi ha una sèrie de carències, però que són a nivell mundial. I aleshores està clar que a nivell local, a nivell nacional, a nivell autonòmic, hem de posar diferents mesures, però n'hi ha algo que està pululant per ahí i que ens afecta com a espècie, perquè els primers que estan en el rànquing també han baixat moltíssim. Uh-huh. I aleshores jo crec que hem d'explicar molt bé algunes coses. És molt difícil fer un anàlisi en el temps que
10: en
8: tenim.
10: En detall, sí, està clar.
8: Perquè molta gent creu que les proves PISA són proves de continguts. I les proves PISA no són proves de contingut, sinó que són proves competencials. És a dir, que el que estan intentant avaluar és com l'alumnat de 15 anys utilitza les seues competències per a relacionar els coneixements. I aleshores, això no vol dir que és que saben més, saben menys. Sí que és veritat que al capdavall n'hi ha un problema, per exemple, en lectura. I, clar, un problema en lectura afecta a qualsevol matèria. Si no comprens una
10: text,
8: qüestió
10: clar.
8: Matemàtica, evidentment no la pots fer. Per tant, no hem d'estar únicament en comparatives, sinó que hem de veure quin problema està diagnosticant i com podem resoldre eixe problema.
10: Ferran, tu veus els centres des de molt prop, molt més prop. Avui has anat a l'inici de curs, que després hi tenim un moment et xerrarem d'això. Reconeixes aquesta fotografia que diu l'informe? Vull dir, el que et conten a tu els col·legis i instituts d'Ontinyent s'assembla al que està dibuixant PISA?
9: Bueno, en certa manera, com ha dit José, l'informe PISA n'hi ha que agarrar-lo, mai millor dit, en pinces, sí. Perquè la idiosincràsia de cada zona, de cada país, és molt, sempre molt, molt diferent. Però, bueno, així, dins de les competències, que són ben poques, de l'àmbit municipal, el que podem, a la dada que podem agafar-se, és el tema de l'absentisme, no? I això és cert que, n'hi ha un increment preocupant, no? D'absentisme, inclús absentisme greu en els nostres centres, però bueno, jo no particularitzaria en Ontinyent. Això és algo comú, que desgraciadament comú, i que en els matisos que estava dient José, pues bueno, ben consonància a lo que està dient PISA, no? Así, especialment el tema de l'ús de les pantalles està provocant unes situacions molt negatives en la joventut.
10: Tratant d'explicar un poc més, José, si podem, estem dient lo de el problema que tenim amb la lectura, o que tenen els joves de 15-17 anys, amb el tema de lectura, comprensió, lectura. Quan diem que un adolescent té una competència lectora baixa, estem dient simplement que llegeix mal o que té dificultats per entendre, relacionar i utilitzar la informació que està llegint.
8: Sí, estan dient-nos que les noves tendències que estem vivint, que és l'època digital, la digitalització, que no fa tant d'anys semblava que era la panacea, inclusive podíem veure un no estava en un centre educatiu cadavanter si no tenia una pissarra digital i si tot era o una tableta. Aleshores, una de les coses que PISA està dient-nos és que eixa digitalització ha provocat una sèrie d'efectes que no són beneficiosos i, per tant, hem de tindre molta cura en les qüestions digitals. És a dir, hem de tornar a donar-li valor al que és la lectura, al que és l'escriptura a mà, el que és la lectura en veu alta, i són tota una sèrie d'eines didàctiques que s'han utilitzat i que pareixien que passaven un poc de moda, i no. O sigui, hem de atacar profundament el que vol dir la comprensió d'un text, i això comença per llegir moltíssim. Però també és veritat que els xiquets i les xiquetes a casa normalment també funcionen molt, molt per imitació. O sigui,
10: tal qual.
8: Si els adults estem tot el rato en el mòbil i en pantalles, aleshores no demanem que els nostres xiquets i xiquetes no estiguen. Per tant, és una qüestió que afecta més enllà de la pròpia educació. Està clar que té moltes vessants. Té una vessant política, té una vessant pressupostària, té una vessant de recursos, té moltíssimes vessants. Però al capdavall n'hi ha una qüestió que és primordial. És com les eines digitals han canviat les nostres formes de comunicar-se, però a tots els estrats.
10: Perquè, clar, això... vull dir, no només és comunicar-se. És un problema de que... quant de temps portem escoltant a adolescents, a xiquets, xiquetes, inclús més xicotets, dient això de demasiado texto, saps? És de, li poses tres línies, quatre línies, i ui, uf, li fa gent, però, ostres, és un canvi d'actitud. És que ja no és un problema de que no comprenc, saps? És un canvi d'actitud en la persona.
9: Sí, sí, a més, quan parlem de persona, parlem persona major, també.
10: Correcte.
9: Per lo que deia José, el triangle educatiu. Si es fa una tasca en el centre, després ha de tindre una continuació. Exacte. I aquest espill que tenen els adolescents, especialment els adolescents, quan entren a casa, és molt important. És també molt important. A més, precisament este matí, en un dels centres que he visitat, la directora me trasladava algunes eines que van a implementar ràpidament ja, i una era que li volien donar molta importància a la lectura en veu alta. José ho ha dit, ho ha anomenat, i hem de tornar a aquestes coses, no? El que està clar que quan el polític que té la capacitat o l'obligació de gestionar això i vol introduir noves eines de en el currículum, pues bueno, té la legitimitat de que algo pot ir mal i bueno, pues si després d'uns anys d'estudi veu que les coses no eixien com tu havies pensat, pues se canvien i ja està. I jo crec que estem ja arribant tard a aquest moment, perquè no pot ser que s'utilitzi molta eina electrònica en un centre, després se vaig a casa i se continua en aquesta eina electrònica tan a l'abast, no? Mm-hmm. I algo n'hi ha que canviar.
10: Però jo crec que també hauríem de deixar clar, si podem, no sé, pregunta pels dos, perquè clar, cada vegada que hi ha un informe d'això, està passant ara mateix en esta conversa, comencem a repartir culpes, entre cometes, no? Està el tema de la llei educativa, la llei que ja hem escoltat estos dies des d'ahir, que tal, els governs, els professors, les famílies, els mòbils, la digitalització, seria poc seriós assenyalar una única causa, no?
8: Sí, seria molt, molt poc seriós. Jo recomano un document que nosaltres, abans de que isquera PISA, la Confederació de Societats Científiques d'Espanya, la COSCE, mm-hmm. va publicar un anàlisi de tot el que havia sigut els resultats PISA, i és un document molt important perquè té un resum de 10 punts que ens pot donar molta llum. Este efecte és multicausal. Okay. Però, per exemple, quan s'analitzen les dades, resulta que el factor que més actua sobre el rendiment acadèmic, per damunt de qualsevol altre, és la repetició de curs. La repetició de curs és el factor que més penalitza el rendiment, independentment de l'origen, del gènere, del tipus de centre i de el nivell socioeconòmic que tinga l'alumne. Aleshores, vol dir, ahí està donant-nos una dada. Clar, com podem fer eixa repetició de curs? Clar, necessitem tota una sèrie de mitjans materials i personals per a intentar evitar. Aleshores, són tota una sèrie de problemes que van encadenant-se un darrere altres que agafats de manera aïllada no anem a solventar absolutament res. Per això dic, és una qüestió sistèmica. Clar. És una qüestió, jo sempre dic, malauradament, jo que he tingut molt de contacte en sistemes educatius d'altres països, jo em veig quan l'educació és una qüestió d'estat, per damunt de el partit polític que estiga en eixe moment, i els plans educatius són plans que van més de 4 anys, que és el que dura una legislatura.
10: Exacte.
8: Aleshores, això també és una qüestió que tenim que que fer-se-la mirar i que s'han de fer-se-la analitzar, perquè està clar, per exemple, que estem parlant molt del tema de la inclusió, però la inclusió sense mitjans no és inclusió. Exacte. No és inclusió. I això els professionals a les escoles es estan dient, és que no tenim aquests mitjans per a fer aquesta inclusió.
10: No hi ha recursos. Ahir parlava jo d'una professora, no d'ací, sinó de València, d'un centre de València, que acaba d'arribar a aquest centre, i el que em deia ella és, hosti, tio, és que no tinc, tinc a tres xiquets autistes, tal, però no tinc a ningú al costat. No hi ha una plaça al meu costat que pugui ajudar-me.
9: A més, va increixent.
10: I va increixent, exacte.
9: Aquesta situació de necessitats especials, no sé si pot ser que avui tenim més mitjos, més mitjans per detectar aquestes situacions, però, bueno, jo com a regidor d'educació i en els números que tenim en l'Ajuntament, conec la situació d'Ontinyent i va en tots els centres. Cada vegada n'hi ha més necessitats especials, que això, si no va acompanyar de recursos, pues, ja anem mal.
10: S'està parlant, i hem parlat ja sí, del tema de les competències, dels governs que cada 4 anys canvien i sa llei educativa que no, només té ixa duració, però clar, les competències d'un ajuntament, perquè l'ajuntament no decidís que s'ensenya ni contracta el professorat, ni...
9: Què pot fer realment? Per exemple, pot fer... Pues pot fer com hem fet enguany des de la Regidoria d'Educació. En febrer vam fer 18 xerrades a primer d'ESO sobre l'impacte de les pantalles en els serveis. Tots els centres en aules de primers d'ESO, tant públics com privats, van participar. Mm. El feedback que van tindre va ser excel·lent per part del professorat i bueno, la persona que venia a fer aquestes xerrades és una neurocientífica important que coneix molt el tema, ja la coneixíem d'una xerrada que va impartir a Ontinyent en altres anys i bueno, això és el que podem fer, fer un poc de pedagogia, no? Hasta ahí, gastar-se els diners de recursos propis de l'Ajuntament en fer tallers, xerrades, activitats que intenten conscienciar a la situació. Després l'alumne ha de posar de la seva part.
10: Sempre.
9: Està l'actitud. Jo en algunes xerrades que vaig anar a presentar-les incidia. Això que fem té que tindre una contrapartida.
10: Un feedback, clar.
9: Si,
10: jo te doni, tu me dones.
9: Ho escolteu i això s'ha quedat ahí i ara aneu a casa i se passeu 4 hores davant del mòbil, no servirà de res.
10: Mira, clar, perquè, José, hi ha una altra perspectiva en el teu cas. Tu tens perquè dirigissis el campus d'Ontinyent. Els alumnes que arriben avui a la universitat han passat per tot este sistema que estem analitzant. Notes o noteu diferències en com arriben ara a la universitat?
8: I tant que notem. Sí, o sea, esta qüestió del que és la lectura, la comprensió, l'escriptura, la venim notant any rere any, perquè és una continuïtat.
10: Sí, i que va creixent,
8: és una continuïtat. Tu pensa que jo estic en la formació dels mestres.
10: Sí.
8: Jo faig moltes activitats de lectura i faig moltes activitats de que tenen que produir-me textos escrits a mà. Perquè, i moltes vegades ni siquiera estan acostumats a escriure a mà, perquè l'escriure a mà també desenvolupa mentalment tota una sèrie de factors que el que fan és que tu prengues més consciència d'allò que estàs escrivint. L'escriptura digital té una altra sèrie de factors, funciona molt bé en altres àmbits, però tu has de dominar molt bé el que pot ser el ventatge. Passar d'un plano mental de lectura a un plano mental d'escriptura a mà a un plano mental d'escriptura utilitzant mitjans digitals és molt diferent. I aleshores nosaltres sí que estem notant. Moltes vegades es fem lectures i diem, i alguns mos diuen, això és molt, i dius, no, això és poquet i això és un entrenament.
10: Claro.
8: Jo crec que així també a Ontinyent, pues bueno, eixe tàndem que tenim com a ciutat universitària, pues també, per exemple, ens permet quan s'organitza la Setmana Pedagògica a la Universitat de Primavera, que els que són els centres docents pues tinguin també aquest contacte a lo millor en la universitat, en la formació del professorat, que en altres llocs, per exemple, no ho tenen. Mm-hmm. I això, pues, bueno, a nivell local, dins de les nostres limitacions, pues, també és una cosa important, saber que tenim eixa referència on els centres, pues, també poden dirigir-se.
10: M'agradaria fer ara una pregunta per als dos, que i tinguérem temps per a contestar, però no la faré perquè no tenim temps, perquè és, després de tot el que hem xerrat així en estos minuts, que pareix que no, però són més dels que creu la gent, quina solució podem trobar per a que això no continuï creixent, vull dir, almenys que s'estabilitzi i canvie d'ací uns anys. Però, clar, és una resposta que és molt llarga, molt llarga. I tinc un minut i mig. Aixina que...
9: Voluntat. Aixina... Jo us resumiria en voluntat.
10: Molt bé, voluntat.
9: De les famílies, voluntat del triangle.
10: El triangle. José?
8: I jo també posaria que l'educació és un àmbit nacional, és un àmbit de país, és un àmbit de societat. Si volem tindre una societat formada, l'educació té que estar dalt de tot.
10: Doncs ahí queda el missatge. Com ha anat l'inici de curs, Ferran?
9: Ara molt bé. Sí? De moment, el feedback que estic rebent, les qüestions que estic preguntant i m'estan resolent, vamos, ninguna incidència a destacar, negativa en este cas, tot positiu i molt bé.
10: Vosaltres heu començat ja, José?
8: Nosaltres no. Estem a mitjan gas. La setmana que ve ja comencem en tots els graus, uh-huh, en totes les places ocupades, comencem també la nau gran, amb 8 grups, o sigui que la
10: fantàstic
8: setmana que ve a tope.
10: Doncs tornarem a xerrar en inici de curs del campus i ara comprovarem en directe, Ferran, si tot bé, perquè anem al Martínez Valls en uns minuts a veure com ixen els xiquets en el primer dia. Gràcies, Ferran Gandia, gràcies José Cantó.
8: Gràcies
10: per estar aquí. Gràcies. I nosaltres arribem a l'una del migdia, ja sabeu, això ara arriba la informació nacional i internacional i després tornem, com he dit, amb segona hora de l'Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida. Anirem en directe al Martínez Valls, així a Ontinyent, a veure com ixen els xiquets i les xiquetes en el seu primer dia de col en este nou curs 26-27.

0: tenien ja ganes de tornar.
1: I vosaltres ganes de que arrencaren el curs?
0: Sí, això també. Això també.
1: Bueno, com vegeu este curs per davant? Perquè, com estaven contant-los Rafa i Mara, promet el curs, no? No sols a banda del dia a dia, que és el que aprenen, no?, en les aules, però també aquests projectes que tenen en marxa i que van a posar-se també en marxa.
0: Pues la veritat que sí, al final este és un col·le que treballa molt en molts projectes, de molts àmbits, i que al final és tant els xiquets com les famílies pues tenen ganes de tornar a començar en noves propostes i idees, perquè al final tots formen part de lo que és esta escola i està guai, no? Pues tindre coses diferents, dinàmiques o projectes on puguen participar tots i sobretot els xiquets i aprendre pues noves coses.
1: Ja hi ha ganes de tornar a la normalitat, no? Després de les vacances d'estiu.
0: Pues la veritat que sí, perquè al final és de veres que els xiquets es va molt bé la seva rutineta, el seu col·le, els seus amics, tornar-se a relacionar entre ells, que al final en estiu pues, bueno, sempre estem un poc més desconnectats de tot. Ja hem descansat, hem agarrat forces i ja teníem ganes tots de tornar.
1: Gràcies, Noelia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: També està amb nosaltres Teresa Gandia, que ja és coordinadora del tercer cicle i d'Erasmus. Com s'afronta per a tu, per a vosaltres, aquest nou curs 2026-2027?
2: Bé, per a mi i per a tot l'equip docents, l'encetar un nou curs escolar suposa uns nous reptes. Com ja veia dit Mara, tenim uns nous projectes que estan, de moment, diguem, començant a presentar-se, i com a coordinadora Erasmus també pues una tasca molt important, perquè una dels nostres trets com a escola és la nostra internalització i també el comunicar-se amb gent d'altres països europeus per poder veure altres realitats i que ells també vesquen les nostres. Una de les coses que nosaltres promovem en la nostra escola és sobretot l'intercanvi de l'alumnat, perquè considerem que és prou beneficiós tant per a la seva visió com a futur de ciutadà a una comunitat europea en la que visquem, i també per a establir vincles amb altres centres educatius i que l'alumnat no només visca aquesta realitat, sinó visca les realitats d'Europa, de com treballen.
1: Quins són els alumnes? Quines edats són els que fan els projectes d'Erasmus?
2: Normalment, sobretot el tercer cicle, mitjançant la competència oral en anglès, que és un dels tres principals i projectes que tenim a la nostra escola, és la que prepara per a poder, conjuntament amb els mestres d'anglès, la que prepara conjuntament aquesta preparació per a poder establir aquesta comunicació amb altres escoles. Però sobretot l'alumne que participa en aquest projecte d'Erasmus és l'alumne de sisè, que és el que realment fa aquest intercanvi en altres centres educatius, i l'alumne dels altres centres educatius d'Europa en el que establim connexió venen així a l'escola.
1: Doncs a seguir treballant, que hi ha molts dies encara per davant i promet, no, el curs?
2: Promet molt, i a més pues, el veure el nou alumnat, el veure la motivació que tenen, les preguntes d'avui, de què anem a fer, què ens prepara, no, realment este curs, tot el que els mestres al llarg de tant de juliol com de setembre hem preparat amb il·lusió, i també per veure les seues cares i també acompanyar també al professorat no vingut en este projecte d'escola, que no és fàcil perquè treballem molt i valent, i realment treballem molt la comunitat educativa de forma conjunta, inclús alumnat de diversos nivells educatius treballen conjuntament dia a dia en les aules, i això és una de les coses que nosaltres promovem per poder donar aquesta visió i poder que tot l'alumne de la nostra escola es conega i treballi conjuntament en el mateix tret i metodologies que tenim a la seva.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Rafa, ara que ja ha passat el primer dia de col·le, com definiries, en una paraula, en una frase, com definiries aquest dia?
3: Especial. És un dia especial. Però no és l'únic dia especial. Després hi ha molts més dies especials també. De vegades ens preocupem molt per el primer dia, perquè és el moment i l'arrencar, el començar. Però després realment el treball verdader i dur, i on s'ha de plasmar tot el que han estat contant pues les meves companyes, la mare... tot això s'ha de veure encara... Tot això està només pensat i gestat, però ara ve el treball de valent, d'acabar-ho de preparar i de...

0: haurà de redormir. I això no és el primer dia sols, és tots els altres dies també.
1: Pues a seguir vigento, a seguir treballando y gaudinto. Moltes gràcies, Rafa Alonso, Mara Vicent, Noelia Quiñones i Teresa Gandia. Gràcies als quatre.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs, Miguel, així ho deixem. En este primer dia d'inici, en este inici de curs, en aquest 9 de setembre, doncs nosaltres tornem ja cap a la ràdio. Gràcies.
2: Gràcies a tu, Esteban, també a Carmen Úbeda. Després podreu veure un vídeo en les nostres xarxes socials i a la nostra web de totes les persones que heu escoltat ara mateix des d'eixe seip de Martínez Valls, així a Ontinyent, que ha fet, com podíem dir, de portaveu un poc de la resta de col·legis de la nostra comarca en este primer dia, com deia el director del centre, especial no només per als professors, per als docents, per als directors, per als xiquets i les xiquetes, sinó per als pares i les mares, les famílies, que també és un dia especial, i no només perquè el xiquet i la xiqueta torna a classe, sinó perquè veure com creixen i veure com estan acudint a escola sempre és molt especial per a una família. Vos ho dic per alguna coseta que m'han contat, no dic jo res. En 10 minuts arribem a l'una i mitja, uns anuncis, i anem a per la sorpresa del dia. Vinga, va.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
4: Gol, gol, gol de l'Ontinyent. Comença una nova temporada per a l'Ontinyent, i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres, de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!
5: Ontinyent! Ontinyent!
6: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
7: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Villahermanos.
6: Ah, ¿tienen outlet?
7: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Villahermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Villahermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta d'Albaida.
8: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
2: 8 minuts, arribem a l'una i mitja. Des de que hem començat el programa d'avui i quan hem fet la picaeta, que és el moment de, on expliquem els continguts dels diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena SER, hem contat els continguts d'aquest programa d'avui, però s'hem votat uno perquè volíem fer com si fos una sorpresa per a l'audiència, però nosaltres ho sabem, evidentment. Mireu, de moment, Tomàs Marín torna a entrar a l'estudi. Tomàs, hola, què tal?
9: Hola de nou, Miguel.
2: Última hora, ja ha explotat el món o què ha passat?
9: No, tot tranquil, tot tranquil. Pot ser que explote si una persona apareix en el Camp Nou avui a les 7:15 de la vesprada com a titular. Bueno, jo us conte i us avance aquesta sorpresa, i és que el municipi de Montaverner va estar pendent, molt pendent, del que passa a partir de les 7:15 de la vesprada al Camp Nou, perquè Nacho Ferri pot viure esta vesprada una de les nits més importants de la seva carrera. El davanter de Montaverner, nou jugador del Feyenoord, recorden, que arriba procedent del Westerlo belga, apunta, podria ser titular en l'estrena de la Champions davant del Futbol Club Barcelona en aquesta jornada 1 de la Champions League, la màxima competició a nivell europeu. Espectacular. I clar, debutar en la màxima competició europea al Camp Nou i davant del Barcelona, doncs no és molt poca
2: això
9: cosa.
2: Això no passa tots els dies, no, ni a tot el món.
9: Ni mos passa. Jo crec que a mi no passarà, segur.
2: A mi no em passarà.
9: A lo millor debutem algun dia en el Camp Nou en l'aspecte radiofònic, però bueno...
2: No, jo no seré, tu sí.
9: D'ací allà ja és bona. Bueno, és un moment molt especial per a Nacho, però jo crec que també per a la seva família, clar, els seus amics i amigues, i evidentment, com no, per a tot el municipi de Montaverner. I el que volem fer nosaltres en este dia tan especial és saber com es viu una nit, millor dit, una jornada així, des de més a prop. Així que tenim a l'altre costat del telèfon a Alba Jordà, que és la seva novia i, a més, veïna de Montaverner.
2: Bueno. Alba, què tal?
10: Hola, buenas.
2: Com estàs?
10: Pues estem de camí a Barcelona,
2: sí?
10: Tots molt entusiasmats i molt nerviosos.
2: Clar, perquè estàvem dient, Tomàs i jo, que, clar, uno juga en el Camp Nou tots els dies, en Champions tots els dies. Has parlat en ell en les últimes hores? Quan va ser l'última vegada que has parlat en ell?
10: Sí, hem parlat fa unes horetes.
2: Sí.
10: I està molt content i també molt nerviós pel dia d'avui i molt especial per a ell este dia.
2: Clar.
9: És que és un dia molt, molt especial per a tothom i tot el que el volta, Nacho, la veritat. Alba, clar, a mi em ve al cap com esteu vivint vosaltres, sabent de Nacho com no, que estaran aquests nervis, que té que fer la seva feina esta vesprada en el Camp Nou, però per a vosaltres, doncs el fet de tindre que agafar el cotxe, de tindre que anar fins a Barcelona, d'estar en el Camp Nou, organitzar-vos, per a vosaltres també té que ser un dia molt especial i també de molt de suport per a la teua parella, no?
10: Sí, no... Hem eixit des de Montaverner, els seus amics i la seva família, i estem tots, pues, això, molt, molt contents, molt orgullosos d'ell. I ara, quan arribem al Camp Nou i els vegem anar tots jugar allí, pues, va ser molt emocionant.
2: Tu creus que serà titular o no?
10: Jo crec que sí.
2: Ah, pues...
9: L'últim partit va ser titular de Lliga.
2: Va ser titular l'últim partit de Lliga,
9: sí, 56 minuts.
2: Doncs, sí. Clar, ara entenc també els nervis. Quanta gent aneu de Montaverner, que tu sàpigues?
10: En som 10.
2: 10?
9: Bé.
2: Mira, no està mal, eh? 10 de Montaverner allà al Camp Nou. Sí.
9: El Barça ha sigut majo, en les entrades, sí. En el repartiment d'entrades.
2: Està bé. Escolta'm, i clar, no volem robar-te molt de temps més, però tu estàs vivint allí amb ell, a Rotterdam, crec que és?
9: Sí.
10: Sí.
2: I què tal la vida
10: a
2: Rotterdam?
10: Sí, estem vivint a Rotterdam, ja sí. Duguem 2 mesos allí.
2: Val.
10: I s'hem adaptat molt bé, sí. Molt contents, la veritat, que ens han donat una bona benvinguda i superbé.
2: Montaverner o Rotterdam? Vinga, va, tria.
10: No puc triar.
2: No puc triar, val, ho deixem ahí. Sí.
9: Bueno, una pregunteta per tancar.
2: Vinga,
9: Nacho, si és titular, Alba, penses que clavarà algun golet? A veure, és la seva feina, és davant del centre. Tu penses que sí? Com ho veus?
10: Jo penso que sí. Que va marcar un gol i anem a celebrar-ho tots.
9: No és tan de bo.
2: Mira, i ara ho deixem ja, no te molestem més, Alba, però els nostres companys de Carrusel Deportivo, en el Mundial, cridaven a la parella de Cucurella cada vegada que Espanya jugava un partit i li donava sort. T'imagines que avui guanya el Feyenoord en el Camp Nou perquè hem fet esta cridada? Tindrem que fer la cridada totes les setmanes, saps?
10: Sí, sí, sí.
2: Sí o no?
10: Sí, sí, clar que sí.
2: Fantàstic. Ahí queda, ja està clar. Ahí queda. Alba Jordà, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el partit d'avui i la vostra vida a Rotterdam. Una abraçada molt forta.
10: Moltes gràcies.
2: Adéu. Ahí està, Montaverner. Avui estarà en el Camp Nou.
9: De Montaverner al món.
2: Què et pareix? No només a la graderia, sinó al camp, jugant un partit de Champions. Molta sort.
9: Un dia de debut en un camp tan emblemàtic com és el Camp Nou, davant el Barça de Hansi Flick.
2: Brutal.
9: Al costat de jugadors que tenen un nivell que és sincerament espectacular.
2: Apunta't ahí,
9: Jo tinc unes ganes de veure aquest partit. Tinc ganes només de veure-ho per Nacho, perquè ja sap tothom que tant tu com jo som més del València que ningú, i que si poguérem que el Barça perguera sempre, amb tot el respecte del món. Però sí que de veres que avui anem a tirar un poc més de la casa, i com no crec que molts veïns i veïnes de la Vall d'Albaida, els que no siguen del Barça, van a tindre el cor dividit pel Feyenoord i també per Montaverner, que això és molt bonic.
2: I que si guanya el Feyenoord, Alba, entraràs i tots els partits.
9: Seria brutal.
2: Seria guapíssima, això.
9: Seria brutal.
2: Gràcies, Tomàs.
9: Gràcies.
2: Vinga, continuem.
11: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
12: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
13: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
14: ¿No será Tu Energía?
13: No. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
15: Cuando compras un camión usado, puedes comprar kilómetros o puedes comprar problemas. En Valsur Truck eliges MAN Top Use. Camiones revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía y financiación. Compra tranquilidad. MAN Top Use. En Valsur Truck, del grupo Cher Truck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
14: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
16: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
14: ¿Ah, sí?
16: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
14: Dime la web y me informo.
16: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
17: Hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
2: Una i mitja. En la nostra cita quincenal amb el Consorci de Residus, avui anem a deixar-li a Jordi Company que xarri una miqueta, perquè té ganes, des de Ràdio Xàtiva. Vinga, Jordi!

0: Que sí, que estem d'estrenes de temporades, de fins i tot noves seccions, nous col·laboradors, tant així a Ràdio Xativa Cadena Ser com als nostres germans, els nostres amics, els nostres estimats companys de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Però, bueno, a l'inici de les temporades sempre ho es planteja novetats, com dic, però també les coses que funcionen. I si n'hi ha coses que funcionen perquè són interessants per a l'oient, perquè així ens ho fan saber vostès, i també per a nosaltres, no anem a enganyar a ningú, doncs aquestes seccions s'han de quedar i s'han de mantindre, tot i que es comença una nova temporada com en esta en la que estem. De quina secció parle? Doncs d'una secció que no té títol, perquè no té, la veritat que no té, no té nom, però que podríem dir-li parlant des del cor, jugant una miqueta. Mira, a Carmina Colabuig, que és tècnica mediambiental del cor, no sé si li ha agradat més o menys el nom que ens acabem d'inventar. Carmina, com estàs? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Carmina, que ja la coneixen els oients, perquè no és la primera vegada que passa per així, és tècnica en educació ambiental del Consorci de Residus, i sabem que, doncs això, una secció que compartim les dos emissores de Ràdio Ontinyent i Ràdio Xàtiva per a parlar del consorci que afecta als nostres pobles i a les nostres comarques. Cada dia tenim una temàtica. En el cas d'avui i de la pròxima secció de setembre seran els famosos ecoparcs mòbils. Carmina, anem a començar per la pregunta més bàsica, si et sembla. Per a qui no els conega, que pot ser, que passe, què és exactament un ecoparc mòbil? I què el diferència, o què la diferència d'un ecoparc fix, un ecoparc comú, no sé si puguem dir-ho així, entre cometes.
1: Vale, pues, com el seu nom indica, el mòbil va fent rutes per les diferents comarques i els diferents municipis. Tenim des del cor 11 rutes, no vol dir que totes les setmanes sol siga una comarca ni un municipi, sinó que van alternant, de matí i de vesprada. I el que fa el servei d'ecoparcs mòbils és apropar el servei d'ecoparc fixe a la ciutadania de peu, diguem, o als municipis més xocoters que no tenen la possibilitat de tindre un ecoparc fixe. Una altra diferència també és el que podem dur. A l'ecoparc fixe podem dur coses més voluminoses.
0: Clar, anava a dir-te això, vull dir, no pots portar un llit, no? O sí, a un ecoparc mòbil.
1: Si no et queda una altra, pots avisar a l'operari o a l'operària que estigui allí i la setmana que ve dure un llit. Però no és habitual.
0: Què sol ser el més habitual, entonces?
1: Càpsules de cafè, piles, xocolteig, aparells electrònics i elèctrics, llibres, material escolar, roba, coses així més xocotetes. No sé, oli de cuina, que també, en botella, radiografies, CDs, això ja no es du, però ara hi ha molta gent que està comprant cases antigues, sí, i sí que...
0: I quan les buides et trobes, exacte, sorpreses.
1: Sí, sí.
0: I mira, què passa quan... Perquè, per exemple, jo recordo molt, i Coy també ho recordarà, i tots els oients de Ràdio Ontinyent i Ràdio Xàtiva recordaran eixe dia que ens vau dir no, espera, que les càpsules de cafè s'han de tirar a l'ecoparc, sí, i ens van quedar tots com...
1: Sí.
0: Clar, és que què passa si no tirem les coses com està al lloc on correspon. Vull dir, si agarrem, i com molta gent ha fet, mea culpa, jo el primer en algun moment, ale, posa el groc les càpsules de cafè.
1: Vale, i Ecoembes, com no tenim un conveni firmat amb Ecoembes per la recollida, aleshores se ho tracta com un... algo que no ha d'anar allí.
0: Ja.
1: I això també es compta com que ocupa un lloc que no hauria d'ocupar. I, bueno, no passa res, al fi i al cap se trata com un impropi i se retira de la part que sí que es pot reciclar. Vale?
0: Vale. No passa tant, però es passa.
1: Sí,
0: a veure, passa tant, però
1: sí,
0: passa.
1: No es compta com a un volum que se pugui reciclar. O que hauria de reciclar-se.
0: Carmina, un dels grans avantatges, i tu mateixa ho has dit a l'inici de la xerradeta, dels ecoparcs mòbils, és que són itinerants, que van canviant de lloc, que van canviant de municipi, que van canviant de comarca. Però com pot saber un veí, una veïna de Albaida i de Navarrés, on correspon que estigui a l'ecoparc mòbil eixa setmana?
1: Principalment a la pàgina, al web nostre, estan tots els horaris classificats en ecoparcs fixes i ecoparcs mòbils, i tu entres i te posa per comarques i pots saber on està cada dia o on, no sé, busques pel poble i te diu el dijous de 4 a 7. Pots buscar-lo. I
0: en el canal... La web del COR.
1: Sí.
0: Consorci de Residus.
1: .rg. Consorciresidus.rg.
0: Consorciresidus.rg.
1: I després, en el nostre canal de WhatsApp, ahí sí que informem més ja de si hi ha algun canvi. Per exemple, aquest estiu hem cancel·lat el servei per calor, per les onades de calor o vents, i ahí és informació més directa del canal. Hem cancel·lat tal per calor. I és informació més directa que entrar al web.
0: I el telèfon de WhatsApp el tarà també a la web o a les xarxes socials, imagina que poden...
1: És un canal.
0: És un canal.
1: No fa falta telèfon.
0: Ah, és un canal. Vale, vale, vale.
1: No, sí. Busques Consorci de Residus CORV5 i ja pots afegir-te tu al canal.
0: Vale. Estos canals en els que, oients, no se pot parlar, eh? Només
1: Exacte.
0: És un canal de rebre missatges i reaccionar, però
1: Exacte.
0: No se pot parlar. No ho intenten i diguen que no funciona. No, és que no funciona, és que no se pot. N'hi ha municipi xocoteig de les nostres comarques, de la Vall del Vall de la Costera, que, bueno, que on este servei siga especialment important, el servei de l'Ecopar Mòbil, perquè, com tu bé has dit, doncs no tenen un Ecopar fixe o el que tenen... més pròxim està molt lluny, m'entenc, no?
1: Sí, sí. Sí, és important. I també perquè molts pobles dels xocoteig en estiu encara hi ha gent, prou gent, però en hivern, que sol ser una població més envellida, és superimportant apropar el servei. Perquè, bueno, pensa que...
0: I la gent més envellida, perquè nosaltres, per exemple, que això també és una cosa que hem parlat, des de xocoteig ens han ensenyat les 3 R's, no sé quantes, però les persones més majors no estan habituades a això. Van habituant-se poquet a poquet o encara n'hi ha...
1: Més que els joves.
0: Més?
1: Sí.
0: Ala, toma.
1: Sí. Hi ha molta gent major que, bueno...
0: Que ho fa perfecte tot, no?
1: Sí, però perquè antes era habitual el retorn de les botelles de vidre,
0: claro,
1: i
0: sí.
1: És una cosa que per a ells tirar això, que se pot fer servir al FEM normal, és com... No es quadra massa bé.
0: Haguera dit totalment el contrari, fixa't.
1: Sí, no. Ens trobem més gent de la nostra edat,
0: sí.
1: Més o menys,
0: sí.
1: Que sí que no. És... No, ni utilitza el servei ni separa a casa els residus.
0: Hòstia, pues todo mal, eh?
1: Sí.
0: Bueno, todo bien per una part, pero todo mal per una altra.
1: Sí.
0: N'hi ha diferència entre les ciutats? N'hi ha diferència entre posar el... contenidor, l'Ecoparc Mòbil així en el parc de l'Hort de Mora deixat i va a posar-lo en Bufali, en la Vall d'Albaida?
1: En quant als residus que duen?
0: I en quant a la gent, i en quant a la manera d'interactuar...
1: En els fixes i en els mòbils sí que es nota més, perquè els fixes, per exemple, podem dur poda, que és un... Si són... La gent viu a cases de camp
0: o el caseta, o el que sigui.
1: Sí que s'utilitza més, però en els ecoparcs fixes, igual si la zona de platja... que també tenim la Safora, que no... Ahí sí que es nota un poc més nota, que... No sé, la roba, quan ve el canvi que venen de vacances, la roba de l'any passat que ja no en ve... Ahí sí que es nota un poquet més.
0: I una vegada nosaltres portem eixa càpsula de cafè, és que ho sent molt, però és que se me va quedar gravat i des d'entonces ja no se m'oblida. Que és una de les coses bones que té esta secció, que també a través de l'educació doncs anem insistint i això es queda ahí, no? Les càpsules de cafè. Ara jo agarre i acabe les meues càpsules, porte 50 capsuletes en una bolseta de plàstic. Hola, senyor tècnic del Consorci de Residus. Així li les dice. No n'hi ha que fer res, no n'hi ha que pagar res, no n'hi ha que...
1: No hi ha que pagar res, l'única cosa és que t'anoten el DNI a nom de qui va el rebut, si no ho tens associat.
0: Domiciliat tenia.
1: I ahí s'acumulen una sèrie de punts. Cada vegada que duem un residu, acumula uns punts. I després, quan acaba l'any, aquests punts se sumen i es fan una bonificació a la taxa.
0: Vale.
1: De residus, que també és interessant.
0: I tant que és interessant. I ja després, eixe ecoparc mòbil es plega, s'aguarda... i torna cada cert temps, no? Perquè això també és interessant, té una certa periodicitat, este Ecoparc Mòbil.
1: Sí, sol ser la setmana. A la setmana, cada setmana venen. Però, per exemple, en Xàtiva tenim també mòbils. Sí que hi ha llocs, com pot ser Bisquert, que van alternant setmanes, sobretot a l'hivern, perquè no hi ha tanta afluència de gent.
0: Els tens comptats, quants en són?
1: Ecomòbils, rutes d'ecomòbils, 11.
0: 11?
1: És a dir, un ecomòbil pot estar... este matí a Xàtiva i per la vesprada a Olleria. me ho inventé.
0: Sí.
1: Perquè de memòria no m'ho sé. I després, fixes, tenim 21, si no recordo mal. 21, 22, si no recordo.
0: O sigui, aquell lloc n'hi ha de sobre.
1: Sí, sí.
0: Doncs per acabar, això, un últim missatge, Carmina, per a la gent que ens està escoltant des de casa. Que bueno, que no costa tant fer les coses bé i que des del consorci ho poseu molt fàcil. És que literalment hi ha gent que té l'ecoparc mòbil baix de sa casa. Nosaltres, així a vegades, quan estàs a l'albereda Jaume I de Xàtiva, és que podríem llançar-ho des d'ací, saps? Des de la finestra, canasta. Sí. És que ho tinguem a la porta de casa. Fem una miqueta de conscienciació per acabar.
1: Sí, no, que és un servei que està per a utilitzar-lo, que si tenen qualsevol dubte podem... un poc bussejar al web, i si no poden telefonar-nos, poden apropar-se al propi ecoparc, que la xica o el xic que estigui allí li explicarà qualsevol cosa. Que si dius alguna cosa que no te podem recollir, també se te dirà. Hi ha residus que cal un paper, una, com que pots dur-los, per la quantitat que siga o perquè... no sé, perquè és un residu especial, com pot ser la fibra de vidre o la palmera, quantes podem, que tenen picut,
0: tenen que tindre un...
1: Això, tot això podem preguntar-ho al mateix operari o per telèfon o el correu electrònic.
0: Doncs Carmina Calabuig, tècnica en educació ambiental del Consorci de Residus, gràcies per estar així de nou a Ràdio Xàtiva i a Ràdio Ondinyent, a la cadena SER, per a fer una miqueta d'educació ambiental. T'agraïs molt i ja ens tornem a escoltar totes i tots el pròxim 21 o 22 de setembre, no ho tinc molt clar, ja amb el meu company Miguel Coll. Fins pronte, Carmina, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Gràcies, Jordi i company.
0: Albaida, una abraçada ben forta.
2: Una abraçada. Adéu. Adéu, bonico. Adéu. Pues sí, d'ací 15 dies tornarem a estar amb el Consorci de Residus. Mucha informació que jo crec que és més que interessant. Una de migdia, 42 minuts, uns anuncis i arriba de nou esta temporada Jesús Insa.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
4: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
5: Sentiu el so dels passos? La música que fa vibrar el carrer? Del 10 al 13 de setembre, Atzeneta d'Albaida es vestix de glòria amb les festes de moros i cristians. Entradetes, la grandiosa entrada, la nit de l'olla i molta germanor. Diu la tradició, la història i l'emoció d'un poble en festa. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals i vine a gaudir amb nosaltres. Moros i cristians d'Atzeneta d'Albaida. Vos hi esperem.
6: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
7: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
8: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
2: Recta final del programa. I a partir d'ara, El capo de tot això és Jesús Insa. Jesús, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia, Miguel.
2: Benvingut de nou.
9: Gràcies, gràcies.
2: Nova temporada.
9: M'alegre molt de veure't.
2: Igualment.
9: T'he de dir que estava nerviós com els xiquets que tornen al col·legi el primer dia.
2: Clar, sí, clar. És que és el primer dia per a tu en esta nova temporada.
9: Sí, sí.
2: El mateix dia que els xiquets tornen al col·le.
9: Exacte.
2: És un retrobament, jo crec que més que agradable. Teníem clar que Jesús ja tornaria. Fent que, pues, en principi, Jesús, anem a explicar a la gent què anem a fer enguany. Vinga, va.
9: Sí, doncs en principi anem a continuar més o menys en la mateixa línia d'entrada, no? Escoltant cançons que tinguin un criteri particular cada setmana, pel motiu que siga.
2: Uh-huh.
9: I després, una vegada cada tres, podríem dir, una, dos, tres, la quarta, anem a dedicar el nostre temps a la música actual italiana, també, que és una debilitat que tinc jo i que m'agrada compartir,
2: exacte,
9: m'agradaria compartir amb la gent.
2: La gent que va escoltar la temporada passada ja sabeu, jo crec que ja sap que Jesús té eixa debilitat amb la música italiana no només és debilitat, sinó que coneix molta música italiana i molta història de la música italiana.
9: Sí.
2: I enguany pues, hem volgut posar una miqueta més damunt de la taula i així a la ràdio eixes cançons italianes. I ho farem una vegada al mes.
9: És la cosa que t'agraeix.
2: Home, clar, en esta secció. Però on comencem? Per a començar, va.
9: Doncs avui anem a pegar una ullada general a tot el món. Anem a fixar-se en la música que ha sigut la més exitosa en cada continent.
2: Ah, molt bé.
9: Del planeta. I anem a fixar-se pues, això, en cada un dels tres continents per a escoltar la cançó suposadament més escoltada d'aquest estiu.
2: Vinga, pues, quina és la primera?
9: Doncs anem a Amèrica del Nord.
2: Val,
9: i allí, anem a començar per allí. I anem a fixar-nos en Hey That I Made You Love Me, que és una cançó d'Ariana Grande, que Spotify l'ha declarat com la cançó de l'estiu a tot el món.
2: Ah, sí?
9: En general, el que passa és que especialment en Amèrica del Nord, en Estats Units.
2: Haurem si he estat jo atento, no, este estiu, ja ho veuràs.

0: segons, després de 43 segons exactament, crec, eh?
1: Sí.
0: Que no he escoltat aquesta
1: cançó. No, en Amèrica sí, en Amèrica
0: del Nord. És que no he estat allà, de vacances.
1: O sea, tens excusa. És una cançó del seu disc Petal, l'últim que ha editat. És una cançó que ella ha declarat que és una de les seues favorites de tota la seva discografia.
0: Ah, molt bé.
1: Està escrita i produïda per ella mateixa i, bueno, ja van 8 discos editats des que en 2011 publicara el seu primer senzill.

0: minuts, portem quasi dos minuts, es confirma la notícia, no l'havia escoltat en la cançó, però gràcies per portar-la, Jesús.
1: Una cosa que has descobert.
0: Ahí está, ahí está. Podem dir donant la volta al món,
1: sí,
0: en esta primera secció, no?
1: I no en 80 dies, sinó
0: no,
1: en pocs minuts.
0: En 15 minuts ho farem. Hem començat pels Estats Units, però on continuem?
1: Anem a anar-se'n a Amèrica del Sud, ja que ens pilla per allí.
0: Sí.
1: I també anem a dir que compartida amb Europa,
0: val,
1: perquè el que més s'ha escoltat durant els últims mesos, en este últim estiu, és el Die Die,
0: home,
1: de Shakira,
0: home,
1: i de Burna Boy.
0: Home, per favor.

0: sí, sí, que puc dir, sense por a equivocar-me, sí, que si que no sí. has escoltat esta cançó, ja, no has estat en el món.
1: Creia que anaves a dir que no, eh?
0: No, ui, mira, he estat en Marte, de vacances.
1: Sí, lo que vaig a dir és una obvietat. L'himne oficial del Mundial de Futbol, d'eixe Mundial que ens ha portat a Espanya a la glòria,
0: sí, senyor, senyor.
1: I que ha sigut número 1 en 17 països europeus.
0: 17?
1: 17, ni més ni menys.
0: Sí. Ostres.
1: Però és possible que el Waka Waka fora més apegalós, eh? Que este d'aire.
0: Crec que sí.
1: Jo crec que sí,
0: crec
1: no?
0: que sí. Este és més... A veure com dir... Que s'apega, perquè s'apega sí. i que té una tonadeta molt pegadissa, però crec que és més pesat.
1: L'altre està fet en pegament més potent.
0: Sí,
1: més
0: fort. Este és més pesat.
1: Este no, este és més, més suau.
0: O com ja teníem el Waka Waka, pues ja era d'ella.

0: Bueno, yo creo que el que está claro es que ritmete y que es molt animat, sí, i que és una cançó que funciona molt bé en estiu, evidentment.
1: I a més, no? Trossa d'en el que anomena també els països, els participants,
0: exacte,
1: també.
0: Exacte.
1: Això dona molta cohesió al tema de que és l'himne.
0: Uh-huh.
1: Vale, està molt bé.
0: El que encara no sé molt bé, la participació de Burna Boy este, que no sé...
1: Està així un poquet solapà, no?
0: Sí, està com Shakira White,
1: dissimula.
0: Però Burna Boy... On estàs?
1: Però figura, figura.
0: Sí, està ahí, clar.

0: Doncs ja tenim dos, les dos primeres. On anem ara?
1: Doncs este ritme ens recordava un poquet, d'alguna manera, al continent del que anem ara, que és Àfrica, també.
0: Exacte.
1: Perquè allí un dels temes més escoltats en els últims mesos ha sigut el Let Me Be, de The Second Voice.
0: Ah,

0: I d'este tema cal dir que és el hit purament africà més reproduït. Ha sigut un fenomen inusual perquè este Let Me Be, de The Second Voice, és un projecte musical impulsat per intel·ligència artificial.
1: Què dius?
0: Sí, sí. I ha obtingut més de 200 milions de reproduccions globals amb un impacte massiu en les emissores i plataformes de països africans com Nigèria, Kènia, Tanzània, Zàmbia o Sud-àfrica.
1: Mare meva.

0: És un projecte musical fixat del productor Elvin Sina, que inicialment va llançar este Let Me Be amb el pseudònim de The Second Voice, sí, com el nom dels seus intèrprets, per a separar i diferenciar la seva carrera tradicional,
1: val,
0: de l'ús de ferramentes tecnològiques. O sigui, ha sigut com un experiment que ella ha volgut fer.
1: Sí.
0: Es va emparar en aquest pseudònim per si la cosa no rolava.
1: No? Yeah.
0: I al final ha rolat tant que no li ha importat descobrir-ho tot. Claro.
1: L'ha eixit molt bé.
0: Sí, sí.
1: Altra cosa és que ens agrada a nosaltres o no, sí, però l'ha eixit bé, l'ha eixit bé.
0: Això a partir d'ahir ja cada un...
1: Però sabem que a l'Àfrica sí que ha funcionat,
0: sí,
1: i molt.
0: Exacte.
1: Fet per IA, eh? Quina por, per favor, quina por.
0: Així és.
1: Nosaltres encara no som IA, som Miguel Coll i Jesús Insa, en directe a Ràdio Tenya en Cadena Ser.
0: I també la veu femenina també és... també.
1: Sí, digital.
0: IA, sí.
1: Doncs canviem de continent. On anem?
0: Ara se n'anem a Àsia, la exòtica Àsia, amb un tema que ens porten Bruno Mars i Rosé, que és el Apache.
1: Home, per favor.

0: Jo no he estat a Àsia de vacances, però t'acaba de fer el ballet que feia el meu fill cada vegada que demanava la cançó, que era 1.500 vegades en, una, en un matí.
1: Fixa d'esta si la tenies tu coneguda.
0: Pah.
1: Jolín.
0: Mare Déu. Però una barbaritat, eh? Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant, com dèiem, APT, que són les sigles de... Bueno, APT, que seria APT, però es diu APT en la cançó, i és l'abreviatura de la paraula apartament. I està basada, esta cançó, en un joc coreà que consisteix en beure i, bueno, i anar pagant unes prendes, també.
0: Ah, mira.
1: Bueno, a Bruno Mars el coneixem ja tots. Amb ell prenem cafès sempre que podem, tot això. Ara, de Rosé, pues, podíem dir que és una cantant i compositora surcoreana, molt coneguda, per ser integrant del grup de K-pop Blackpink. I esta cançó s'inclou en el seu primer disc en solitari titulat Rosie. I què més volia dir-te? Bueno, pues això, que és un tema que a mi, de tots els que tenim esta selecció d'avui, és el que més m'ha xocat, el que més m'ha agradat.
0: Sí, home.

0: que a més és una cançó que la gent més jove i els xiquets, el meu fill té 6 anys, el meu fill no és de cantar cançons o tal, perquè la vergonya, no la vergonya, està però a crit,
1: Però és
0: a crit.
1: És que té algo, Jo t'estava comentant abans de començar això, que jo la veuria com una bona cançó per a guanyar una Eurovisió, una cançó que trencara molt des també, com la d'enguany, que també era un tant distinta a lo habitual.
0: Sí, senyor.
1: Jo la veuria bé.
0: José y Bruno Mars, a peche.
1: Sí. L'apartament.
0: Doncs l'apartament tenim que deixar-ho per avui, però en quina cançó acabem?
1: Doncs anem anar sent correguents a les antípodes, a l'altra part del món per a nosaltres, a Oceania, per a acabar escoltant l'última cançó a la que fem referència avui, que és Ordinary, de Alex Warren.

0: fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.
1: Molt bonica.
2: Que m'agrada moltíssim aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí, molt bonica. És una balada de pop folk que ha arrasat en Austràlia i Nova Zelanda, mantenint-se en lo més alt de les llistes durant aquest estiu. I per damunt dels artistes tradicionals més comercials que tenen èxit allí. L'èxit inicial d'este ordinari es remonta a l'any 2025, però el seu impacte té un recorregut tan llarg que ha continuat dominant les llistes, com dèiem, i les emissores de ràdio durant estos últims mesos, este estiu passat. De fet, Alex Warren acaba de treure un nou disc en agost, titulat Wild Child, i el públic, a pesar d'això, segueix insistint en donar-li més canxa i més reconeixement a este ordinari.
2: He de confessar que, igual que he dit abans el meu fill de Apaté, Apaté, cada vegada que sona aquesta cançó al cotxe, sempre el meu fill, papà, està la que t'agrada a tu, no?
1: Aquesta també la tens tu.
2: Sí. Aquesta la tenia ahir perquè és que m'agrada des de la primera vegada que la vaig escoltar.
1: No, és que està molt, sí, molt bonica. També te diu algo, te diu molt. Sí.
2: Una selecció espectacular per a començar esta nova temporada. Una
1: selecció mundial.
2: I tal, selecció mundial. Amb això guanyem mil mundials. Jesús Insa, moltíssimes gràcies, amic.
1: A tu.
2: Mira, tens que dir tu avui lo de sigueu bones persones, per favor, vinga.
1: Sí, per això recordeu, sigueu bones persones.
2: Gràcies, Jesús. Fins la setmana que ve. I a vosaltres, fins demà, les 12:20, sí, a l'Oi Por Hoy, on tinguem Baida al Baida. Gràcies per escoltar-nos. Adeu.

0: també un pla de fin de setmana. Moltes qüestions a comentar. Cal parlar d'eixa represa de entrenaments tant d'on tinguem com d'Atzeneta, repassar què és el que va passar ahir al nostre programa i les declaracions destacades d'entrenadors d'equips de la Vall d'Albaida i, com no, posar el focus en l'actualitat esportiva. Comencem a ser deportivos, així, a Ràdio Ontinyent. I ho fem, com sempre, contant-los què és notícia a la Vall d'Albaida.
1: Ser deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.

0: Tomás Marín.
1: I comença amb algo que va passar esta vesprada. Val, perquè avui a les 6 i mitja tenim Carrusel Deportivo amb Dani Garrido i tot el seu equip, perquè tenim Champions, jornada de Champions. Juga el Barça al Camp Nou davant el Feyenoord. Destaca el Barça perquè el seu rival, aquest equip de Rotterdam, de la primera holandesa, té un jugador de la Vall d'Albaida. El número de neu, Nacho Ferri, que recorden, va ser traspassat l'any passat de la Westerlo belga al Feyenoord. Què voleu que us diga? Estem molt, molt il·lusionats. La major de les sorts per a Ferri i el seu equip. També se pot aconseguir la victòria. Bueno, del Barça segur que voldran que guanyi el Barça, clar està. Però bueno, tenim ixe xicote coret de la Vall d'Albaida en un equip històric com és el Feyenoord. Ja sabem, des de les 6 i mitja, la prèvia en Carrusel Deportivo d'ixe gran partit entre el Barça i el Feyenoord de Champions League. Un partit que comença a les 7 menys quart al Camp Nou. No és poca cosa, eh? Uau, uau. Molta sort, Nacho. Moltíssima sort. I també, com no, una alegria per als veïns i veïnes de Montaverner. Bueno, és un dia on cal fer un poc de repàs de com estan les coses en la tercera divisió, en la tercera refe, perquè l'Ontinyent 1931 reprèn avui els entrenaments a les 5 i mitja de la vesprada al Clariano per a preparar a fons i se debuta en el Clariano en Lliga. Juguen a les 6 de la vesprada davant l'Atlético Saguntino. És un partit de cara o creu en molts sentits. Estem molt pendents del tema de la campanya d'abonaments. Vull recorden que de 6 i mitja a 8 i mitja poden adquirir els seus a les oficines de l'estadi municipal El Clariano. I reitero lo del cara o creu perquè sabem tots i totes que la partida davant el Roda va deixar molts interrogants pel que fa a l'efectivitat de l'equip en els últims metres. En van tindre tots els colors i no van clavar ni una. Per a ser clars i directes. Van clavar una i va ser al final del partit en la pròpia porteria. I de tres tirs que es van fer, dos van ser gol. És a dir, cal tindre en compte com estan les coses. Cal tindre-ho en compte. Estarem pendents, eh? I el divendres farem la prèvia amb Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931. És que també han reprès l'entrenament, és la Geneta, una esportiva. L'equip del Regit ja s'ha entrenat, ho fan este matí, ja saben que des de la Geneta es fan els entrenaments de matí. El seu pròxim partit, recorden que serà davant l'Eldense B. Ja saben, un equip també nouvingut a aquesta categoria, un Eldense que per cert és notícia. Ho poden llegir mitjançant Ràdio Elda, els nostres companys de Ràdio Elda, doncs que comentaven ahir a la seva web i ho han comentat al llarg del matí, de segur que en el seu ser deportiu també estaran fent-ho. I ser principi d'acord per a que Lionel Andrés Messi Cucitini, Messi per a tothom, aquest alien del futbol, compre l'Eldense. És una autèntica barbaritat, una autèntica bogeria. Però bueno, que també és una alegria, que esperem que vagin millor les coses per a l'Eldense després d'aquesta destitució de Claudio Barragán com a entrenador, un entrenador que li va donar, recorden, l'accés de la categoria després de pujar del filial, un filial que estava en Lliga Comunitat, recorden, i que va competir l'any passat contra Benigànim i Milloyeria i que enguany competirà davant l'Ontinyent 1961 i la Geneta. El que volem fer ara, en estos minuts que continuen de ser deportivos, és sentar-nos un poquet en el que vam poder escoltar ahir al nostre programa. En la primera valenciana ja saben que el Deportivo Ontinyent va caure 1-3 davant el conjunt del Promeses sueca. Del Deportivo Ontinyent estem molt pendents perquè ha aparegut una candidatura d'un equip directiu per al Deportivo Ontinyent. Estem pendents d'aquesta informació, estem tractant de nutrir-nos d'informació per a poder contar-vos amb tots els detalls el que està passant en el Deportivo Ontinyent en aquest sentit. És una cosa que sorprèn. Que sorprèn pel que fa a que arriben també candidatures. Parlarem amb la mateixa, per cert, eh? Ho farem a partir de la setmana que ve, una coseta aixina, però també anem a parlar en tots aquests agents que formen part del Deportivo Ontinyent. Tancant aquest capítol, el Llutxent ja saben que va ser l'equip que va donar l'alegria en la primera valenciana, en el grup tercer, va guanyar 5-1 a l'Algemesí. Però el seu entrenador, Roberto Carlos, en declaracions a Ser Deportivos, així a aquest programa, feia una cosa i deia una cosa molt, molt clara. Els peus en terra. No cal confiar-se. Escolten a l'entrenador.
2: Jo confio al màxim en l'equip. El que passa que, bueno, jo també soc realista. El treball no ha sigut tot el bo que tenia que ser. Però, bueno, el començar a aixinar, pues, pues et dona un poc més de confiança, però que sí que n'hi ha molt que fer i és només el primer partit. Un equip que també pues, està mermant i que n'hi ha molts condicionants, no? que fan que l'equip pues, bueno, s'han enfrontat a l'Algemesí, però no era l'Algemesí de l'any passat.
1: I això que el conjunt de la Plana va guanyar 5-1. Doncs cal seguir amb missatge de peus en terra i a continuar guanyant. Serà complicat, però no impossible. Bon inici de temporada del Llutxent. I és que no van tindre aquest inici positiu, va ser l'Olleria, perquè l'equip de José Enrique Llull va caure per 0-4 a casa davant l'Alcúdia. 0-4. El míster José Enrique Lluch es comentava que el resultat per a ell ha voltat massa càstig. Aquestes són les seues declaracions.
0: Que yo creo que, como te comentaba, el castigo es excesivo. Nosotros hacemos méritos para un resultado mejor, pero bueno, sí que es verdad que tenemos que volver a ser el equipo que hemos visto en algunos partidos de pretemporada, donde tenemos sí. que ser más intensos, más contundentes, y al fin y al cabo, pues eso, competir. Esto ya es liga y los rivales aquí no te perdonan.
1: I on també s'està content és en el conjunt del Deportivo Ontinyent femení, que encara que es perguera, clar està que una derrota no agrada a ningú, doncs la sensació va ser molt positiva en aquest debut a Lliga Autonòmica Valenta. Van perdre 3-4 davant el filial del Llevant. Carlos Ferrero és l'entrenador.
3: Contento con la imagen del equipo, cómo compitió, contento con el ambiente que se vivió en la Purísima, pero no muy contento como entrenador con el resultado. Evidentemente, pues creo que es que las chicas se vaciaron, hicieron todo lo posible para poder sacar algo positivo, pero bueno, el Levante fue superior en las áreas, se pudo meter un gol más y darle la enhorabuena porque se lo merecieron.
1: Y ahora pugem de categoría y ens anem a la Lliga Comunitat al Grup Sud. Perquè ahir no va poder escoltar les paraules de José Manuel Rueda, i se postpartit, l'entrenador del Benigànim, doncs feia autocrítica, no?, d'aquest partit amb derrota 0-1, gol de penal en la segona part de l'Almoradí, que va fer que el conjunt ganxut pues, perguera aquest primer partit i sumara 0 punts. No és la millor forma de començar la temporada. Escoltem aquest anàlisi d'un minut de José Manuel Rueda per a Ràdio Ontinyent.
4: Hemos empezado la temporada... Cómo no queríamos empezarla, que era con una derrota y en casa. La verdad es que el partido estuvo bastante igualado. Creo que lo más justo, creo que hubiese sido un empate para los dos equipos. Creo que tuvimos dos o tres ocasiones bastante, bastante claras para cada uno. Y bueno, al final pues se decidió por un penalti, una acción bastante dudosa en la que bueno, vimos casi todos que fue prácticamente fuera del área y aparte venía de un fuera juego dudoso y bueno, pero bueno, el árbitro vio penalti y lo concedió. Nada, pues bueno, a seguir trabajando, sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, es verdad que estamos contentos de la manera que compitió el equipo, pero sí que es verdad que tenemos que corregir muchas cosas. Tenemos mucho margen de mejora también, ¿verdad? Y nada, a seguir. Acá esto solo acaba de empezar y a meterle mucho trabajo, que es lo que necesitamos.
1: I pel que fa a l'àmbit poliesportiu, volem recordar-los que demà es dona inici la Copa Caixa Popular Prou de Raspall amb el duel entre Bercher i Tonet Quart de l'Ajuntament del Genovés front al trio format per Marraí, Lorja i Bossio de l'Ajuntament de Castelló de Rugat al Trinquer de Castelló de Rugat. Ivan Esparza i Brisca, de l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, debutaran el dilluns que ve a les 6:30 de la vesprada. També us contem que este diumenge, i d'això parlarem al llarg del nostre programa, s'acollirà a Ontinyent el 8è Trofeu Famílicas organitzat pel Club Ciclista Ontinyent. La prova començarà a les 10 del matí amb eixida i meta a les instal·lacions de Famílicas. I també us conté i us avanço una altra entrevista, serà per a tancar aquest programa, perquè el Club d'Hockey Patins Albaida ha anunciat les seues portes obertes. Seran este diumenge de 10 a 11 del matí al Poliesportiu d'Albaida per a xiquets xiquetes de 3 a 8 anys. I si no tenen patins, també disposen dels mateixos, però amb unitats limitades. També parlarem d'aquest esdeveniment i d'aquesta jornada de portes obertes sobre aquest esport, que té una pinta molt interessant. No anem a enganyar-nos. Molt, molt interessants. Així que, us conto el que anem a tindre. Cabo Ontinyent, testologístic, de la veu de Fran Mollà, parlarem amb Jordi Gandia, entrenador del Club Ciclista Ontinyent, i també, com no, ens centrarem en el Club Hoquei Patins d'Albaida. Agafem aire i saludem a Fran Mollà per a que es conte com van les seues jornades de portes obertes. Vinga.
5: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com. Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.

0: I donem pas i donem inici al període d'entrevistes a la SER Deportiva, a la Ràdio Ontinyenta, a la SER en aquesta jornada de dimecres. Bueno, ja saben que ha estat, bueno, està sent una setmana especial per al Cabo Ontinyent Estor Logístic, perquè, com bé saben, el passat dia 7, fa dos dietes, el dilluns, va donar inici a aquesta jornada, aquesta setmana de portes obertes fins al dia 18 de setembre, doncs per animar a la gent, no?, a que s'apunte al Cabo, que donin aquestes activitats, que descobrisca el meravellós món que és l'atletisme, i volem fer un poquet de balança, veure com estan les coses. I, per altra banda, pel que fa als resultats, estem prou tranquil·lets, encara no ha començat la temporada per al món de l'atletisme, però us podem contar que a la volta a Peu a Pinet, Julia Colla, Alan Rodríguez i Àlex Abeneito van quedar primers en les seues categories, les de promoció, i Alexandre Berger va quedar segon en veterans B. És a dir, que la Pedrera també aconseguís bons resultats. Saludem ja a Fran Mollà del Cabo Ontinyent Estor Logístic. Hola, Fran, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Bueno, com estan sent els dies estos? Perquè ja estem pel tercer dia de portes obertes. Com ha sigut la rebuda? Com s'ha donat inici a esta nova temporada per acabar?
1: Bueno, sobretot molt calorosa, no?
0: Això sí.
1: Estos dies que estem patint molta calor, doncs s'ha notat, sobretot, bueno, pues, ha fet que alguna gent que tenia previst vindre i començar esta setmana, doncs hagi preferit aguantar uns dies més i començar la setmana següent, sobretot per el tema del calor. Però en general estem contents perquè al final, en el canvi de temporada, sempre tenim altes i baixes, sobretot entre els més xicotets, que està bé que facin diferents tipus d'esport i que és més difícil que tinguin continuïtat en un mateix esport, i al final estem pràcticament en el mateix número de xiquets i xiquetes que tenien de l'any passat, i sobretot els més majors, que sí que ja tenen clar que volen fer atletisme, doncs ahí sí que tenim una molt bona quantitat i continuïtat d'atletes, pràcticament no s'ho ha deixat ningú, amb alguna excepció molt puntual. Aleshores, doncs contents i amb ganes de començar la temporada.
0: Això és una molt bona senyal, la veritat, perquè el que busquem sobretot en aquest tipus d'activitats és donar continuïtat al treball i com no, reforçar-lo. I jo crec que això també, doncs, evidencia el fet que el Cabo Ontinyent Estor Logístic pues, té una bona salut, gaudeix de la mateixa i que a més va millorant-la. Vosaltres des del club contents, no?, suposo, en aquest sentit i en aquestes dades que m'esmentaves.
1: Sí, sí, a veure, nosaltres estem contents perquè, clar, al final no hi ha que oblidar que Ontinyent té una oferta esportiva molt important,
0: sí.
1: També que hi ha altres esports que estan molt de moda, no?, i que a nivell mediàtic, com per exemple pot ser el futbol, pues arrosseguen a molta gent, a molts xiquets. Aleshores, doncs nosaltres tampoc sabem que no podem créixer indefinidament, i el que intentem és almenys mantindre la base d'atletes que tenim, i els últims anys ho estem aconseguint. Les altes que ens venen tots els anys compensen a les baixes, i aleshores doncs, estem contents en aquest sentit.
0: Volia preguntar-te ja pel que és el panorama estrictament esportiu, pels resultats, l'únic resultat que tenim en ment i que tenim a punta d'estes i aquesta volta a Peu a Pinet, on res, mantindrei a diversos atletes representant el Cava i, sincerament, molt, molt bé. Veient que tenim Pedrera i de molt, molt menudeta, que això també està molt bé.
1: Sí, al final, bueno, el circuit de carreres de la Vall d'Albaida pues és una bona prova per a, sobretot, els atletes que més jovenets, no?, que comencen i que estan en ganes, com per exemple el cas de Julia Coll, que és una atleta molt joveneta, que volia competir, que tenia moltes ganes de participar, però que en aquests moments els jocs de la conselleria encara no hi ha competicions per a la seva edat. Aleshores li van proposar de seguir el circuit i, bueno, ho està fent molt bé. Sempre està quedant entre les tres primeres. Després també Alan Rodríguez, que va vindre nou la temporada passada i que també seguia el circuit habitualment, doncs ha millorat, ha fet un xicotiu salt de qualitat en quant a resultats, i enguany ja ens ha dit que també vol competir en els jocs de la conselleria. I, bueno, Alexa Benito, que encara que és també molt joveneta, però ja és una atleta consolidada, ja ha competit en pista, té medalles autonòmiques, i per tant, doncs, bueno, és un bon complement per a aquests mesos d'estiu que no hi ha competicions, doncs, de tant en tant anar a fer alguna competició i no esforçar-se. I després tenim a Alexandre Berger, que este sí que ho està seguint des del primer moment en la categoria de veterans B i també està fent un molt bon circuit. Normalment està quedant entre el primer i el tercer lloc. En Pinet va ser segon, o sigui que contents per aquesta participació i per resultats que estan obtenint els nostres atletes.
0: Doncs ens alegrem moltíssim, la veritat, per tot això que se fa i per tractar de buscar també perquè com no els xiquets es vagin aficionant a poc a lo que és l'esport de l'atletisme i també puguen competir en curses com aquestes del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Ja, Fran, per tancar, volia preguntar-te si este cap de setmana anem a tindre alguna coseta i un poquet si tenim en l'horitzó ja l'inici de les competicions, dels controls, de les copes, dels campionats, no sé si sabem alguna coseta des del club.
1: A veure, en principi per este cap de setmana, si no hi ha alguna cursa popular per ahir que no tinguem marcada, no tenim res, estem en l'inici de pretemporada, aleshores toca entrenar, sobretot els atletes que van més a competir, es toca entrenar, i després, evidentment, a final de mes sí que tindrem el Cross de Sant Rafael, que, bueno, per tradició, és una de les proves que, encara que no la preparem específicament, però sí que és una de les proves que per a nosaltres té un valor, diguem, sentimental molt important, perquè d'alguna manera des de fa molts anys li tenim molt, molt de carinyo a esta prova, al ser així en un tinyent, i és una de les proves més antigues que es fa en la Vall d'Albaida, i aleshores pues, bueno, estarem allí, però ja el dic, ahir ja tenim un poquet més de rodatges, sí. Els atletes ja han entrat unes setmanes i ja s'afronta amb una manera, amb garanties de que puguen acabar la prova i puguen fer-la bé.
0: I tant que, mira, podem fer un spot publicitari ja per a tancar aquesta xerradeta, com estem en aquesta zona de portes obertes, i bueno, estos dies pues, la calor ens ha afectat un poquet, ara que venen uns dies on pareix ser que les temperatures van a baixar, que estem en un oasis enmig del desert, pues comptes, per què tenim que anar al poliesportiu municipal per a fer aquesta prova i per a conèixer aquest esport? Què dona l'atletisme?
1: Bueno, l'atletisme dona sobretot igual que la resta d'esports, no? Però l'atletisme en este cas és un esport que al ser més individual, encara que també tenim competicions d'equips, doncs aporta uns valors molt importants, el sacrifici, la capacitat de millorar, d'esforçar-se, i tota una altra sèrie de valors que són positius i que després es poden extrapolar a la vida diària, no? A banda, tenim un molt bon ambient de xiquets i xiquetes. Els que van a competir també s'ho passen molt bé, coneixen molts xiquets i xiquetes de altres llocs. I la veritat és que hi ha un molt bon ambient quan es va competir. I els que no van a competir, doncs també tenim per a ells ixa possibilitat de fer atletisme, esport, salut, sense buscar competició, sinó simplement doncs, millorar o mantindre una bona salut i una bona forma física.
0: Doncs, Fran, amb això tanquem aquesta xerraeta. Com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i com no esperem que continuen amb aquestes jornades de portes obertes al CABA. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gol! Gol! Gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent! Ontinyent!
3: Ontinyent! Ser deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.
4: Ella ja, ella ja, ella ja, ella ja, ella ja.
3: Tomàs Marín.
5: El chiquillo, el caprichoso, dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón en pedacitos por culpa.
0: Y del atletismo al ciclismo. Bueno, ja sabem que pel que fa al Club Ciclista Ontinyent sempre és una gran alegria xerrar d'ells i d'elles, perquè es porten resultats molt interessants a destacar, però clar, el que volem fer és fer un mega repàs, així n'he clar, ho dic, un mega repàs del que ha estat este estiu ciclista per a aquest club ontinyentí. A veure, que em vinga al cap ràpidament. Sabem que enguany ha estat el primer any del juvenil i han fet una temporada espectacular, amb victòries inclús a diverses voltes. També per als cadets ha estat un any d'aprenentatge, cal destacar-ho també, però pel que fa a l'escola, ostres, sempre tenim grans regals i grans sorpreses, sobretot amb joves ciclistes que, ostres, estan formant una pedrera molt, molt bona. I clar, com estem en la Vuelta, com estem ahí apoyant el bo d'Enric Mas, que està a un poc més de dos minutets tant de Primo Roglic com el seu principal competidor, sí que és de veres que pues, volem fer-hi separadeta, no?, ciclista. Saludant a un dels entrenadors del Club Ciclista Ontinyent, que és Jordi Gandia. Hola, Jordi, què tal? Molt bona vesprada.
6: Bona vesprada, què tal?
0: Bueno, vosaltres, de vacances, res, no? Perquè arriba ara el trofeu ciclista de BMX, de Family Cash d'Ontinyent. També hem tingut un estiu carregat d'activitat i, ostres, també inicia la recta final de la competició. Jordi, en primer lloc, en un balanç general, com ha estat la temporada d'estiu? Com han estat estos mesos calorosos per al Club Ciclista Ontinyent?
6: Bueno, pel que fa als mesos d'estiu, la veritat és que més tranquils que poguen haver sigut el mes de maig, ja que sobretot el mes d'agost han fet un xicotet palonet de dues setmanes pel que respecta a la categoria d'escoles, bueno, inclús de tres setmanes, es va fer un paro de tres setmanes, es va tornar a començar les carreres el dia 29 i pel que fa als cadells van participar en la Volta al Bajo Aragón, que era la volta de més dies de tot l'any. Van ser 4 dies de competició en una contrarrellotge intercalada en aquests dies. I la veritat és que tenim previsió de molta calor pels anys anteriors, el que ens havien transmès, sobretot de l'any passat, que van passar molta calor i demés, i la veritat és que este any ens va eixir una volta respetant la calor, la veritat, bé. Va ser una temperatura agradable i així que ho vam fer prou bé, així que balanç positiu.
0: Balanç positiu en tots els aspectes i en totes les disciplines del club, continuem millorant, continuem donant petjades. Jo crec que la línia per a vosaltres és ascendent i vegem una regularitat molt, molt gran dins del club.
6: Sí, la veritat és que els xiquells que venen no se'n van. La veritat és que sempre estem apuntant a gent nova, a tres xiquets que ja acaben la seva etapa en l'estructura del club i ho deixen perquè ja volen començar nous reptes o ja passen a una categoria superior que nosaltres no tenim dins de l'estructura del club. La veritat és que l'escola de mountain bike segueix avançant, però no, la nova temporada introduïm a Pep Blasco, que és el monitor de BMX, un dia, jo faré un dia, ell m'he centrat en treballar la tècnica els dilluns i jo més tema d'entrenament, taure-los per la muntanya ja fent rutes i demés, i seguim intercalada així, l'escola molt bé, la veritat és que els xiquets, sobretot en categories de promesa i infantils, sempre estem davant, sempre estem ahí, en el podi, i encadeix el que han transmès abans. Un any, al final, es va quedar un poc de l'equip amb molts de corredors de primer any, i jo crec que este any, 2027, serà l'any on ja despegarem.
0: Clar, és que a més això és molt progressiu i el canvi d'edats doncs és molt, molt gran, la veritat. Ara, a hores d'ara, Jordi, clar, em ve al cap aquesta qüestió. Què ens queda per fer? Què ens queda de temporada? El més propet és el que tenim este cap de setmana, concretament el diumenge Ontinyent, pel que fa a l'apartat més escolar amb ixe trofeu Family Cash d'Ontinyent, però per exemple per al cadet i categories com pot ser el juvenil, que és el que resta de temporada per a vosaltres?
6: Doncs aquest cap de setmana és partim, no és dividim, és partim en tres. La veritat és que les escoles de carretera tenen la carrera de casa a nivell de junta i de més tota la setmana i, bueno, es passa els mesos treballant per a traure la llum aquesta carrera d'escoles. Entonces, el que és l'estructura d'escoles estarà disputant el diumenge el trofeu Family Cash. Pel que respecte als cadets, estarem dissabte i diumenge en Volta a Villafranca del CI, que és l'última volta de la temporada, i pel que respecte als juvenils també tenen la volta subbètica, que també és l'última volta per etapes de la temporada. Així que acabem ja, els cadets i juvenils acabem ja les voltes, encara a les escoles queden dos carreres, es queda el mes de setembre, ja que l'última setmana és la clausura de les competicions d'escoles de carretera, i ja pensant en començar el nou curs, que està en octubre ja, comencem nou curs, pretemporada, i ja en vistes de la temporada 2027.
0: Quanta activitat i que interessant, la veritat, Jordi, però vull centrar-me, com no, cal tirar cap a casa, faltaria més en aquest trofeu que anem a disputar este diumenge. Ho dic sempre que disputem, sobretot en clubs i en equips que viatgen molt i tenen moltes competicions fora, que jugar i correr a casa és molt diferent, i està aquest al·licient de que pugui vindre més gent a voret, que estiga els teus veïns i veïnes animant. Jo crec que per a l'escola també és un dia molt, molt especial en aquest sentit, i es prepara consciència també, no, Jordi?
6: Sí, la veritat és que ja tota aquesta setmana doncs estan preparant-se la gent, els socis, voluntaris, els integrants de la Junta, treballant molt per a que tot estiga com té que estar el dia de la prova, i animem a tots els veïns i veïnes d'Ontinyent que s'apropen a les 10. A les 10 comença la prova, fins a la 1 i mitja que acaba les competicions. Animem a tot el món d'Ontinyent i voltants que s'acosten ahir al pàrquing del Family Cars, on estarà l'eixida i meta, per a que puguem veure el que és una carrera d'escoles, les diferents modalitats que hi ha, categories, com van els xiquets de ràpid, que pareix mentira que
0: són uns cracs.
6: Quina edat tenen i sorprèn, algú li sorprèn.
0: De segur que sí, de segur que sí. Doncs bé, ja per tancar, una pregunta ja més a nivell personal i a nivell, sobretot, al món professional, perquè sabem que els esdeveniments grans de ciclisme, ja siga el Tour, el Giro, la Vuelta, doncs són grans al·licients i grans punts per a que el fanatisme per a aquest esport continuï estant latent i continuï enganxant a gent. Jo tinc que preguntar-te, com no saps el triple, el quàdruple i infinitament més que jo de ciclisme, però cal fer la pregunta. Enric Mas guanyarà la volta, es quedarà amb el mallot roig quan arribem a Madrid?
6: Jo crec que sí, sí? I sobretot és que se ho mereix.
0: Sí, totalment, totalment.
6: Hi ha molt de, com es diu avui dia, hater, o gent que no vol que guanyi, o gent que critica, i jo crec que la gent que critica, el 90 o 95% de les voltes és gent que potser no ha tocat una bici en la seva vida, o no sap el nivell de sofriment, de tensió, d'estrès que poden sofrir este tipus de corredors. Val? Si jo ja ho dic, que jo, després de la meva trajectòria ciclista, fins on he arribat, en comparació a aquesta gent, he sigut un zero a l'esquerra, per dir-ho d'una forma. Imagina de la gent del sofà que critica a Enric Mar o alguna persona que no ha tingut tanta sort com és 4 o 5 que sempre estan davant. I m'agradaria que sapieren lo que és això, i ahir a lo millor canviarien el seu discurs. La veritat, se ho mereix, ojalà que guanyi.
0: M'ha agradat molt el missatge, ixe, Jordi, m'ha agradat moltíssim, i a més d'un tindrien que pujar-lo, ja no pujar els ports que pugen en la Vuelta, sinó que no arribarien ni al Portitxol, imagina't. Jordi, un plaer xerrar amb tu, enhorabona pel tot el treball, i tant de bo és que tot espectacular este diumenge des de les 10 del matí a Family Cars d'Ontinyent, en ixe trofeu ciclista Family Cars d'Ontinyent. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com no, molts èxits.
6: Muchas gracias, igualmente.
3: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
7: Oh, boy.
3: SER Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.

0: idiot. Useless. But there's a cuter word for it.
1: I know. Tomás Marín.
2: Últims minuts del nostre programa d'avui, d'àmbit esportiu, del nostre ser deportiu, on tenien la Vall d'Albaida, si hi ha la SERP. I volem parlar d'un esport nou vingut a aquest espai radiofònic de 3:24 de la vesprada. És el món del hockey patins. A veure, a Albaida tenim un club des de fa uns 4 anyets aproximadament que realitza classes per a menuts i menudes d'iniciació a aquest esport, que és d'allò més que interessant i de segur atractiu. Molt vistos també, eh? Este esport que és el hockey patins i el seu club, el Club Hockey Patins d'Albaida, doncs ha informat i ha anunciat una jornada de portes obertes tant de hockey patins com de patinatge. Serà este diumenge, el 13 de setembre, al Poliesportiu d'Albaida, en horari de 10 del matí a 11, i està enfocada a xiquets i xiquetes d'entre 3 a 8 anys. Si no tenen patins, disposen en el club, però clar està que també hi ha unitats limitades. Aleshores, el primer anunci, volem conèixer un poquet el club, com es gestiona, què és el que hi ha darrere i, com no, què és el que se va fer en aquesta jornada de portes obertes. Ho anem a fer saludant a Adrián Sanz, que és membre d'aquest club. Hola, Adrián, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Igualment, encantat de saludar-te. En primer lloc, per posar un poquet en context als nostres oients, això del hockey patins, tots i totes coneguem el que és, però clar està que vosaltres el coneixeu millor. Presenta'ns el hockey patins, en què consisteix?
3: Bueno, el hockey patins és un esport en el que, evidentment, és un esport d'equilibri, en el que es té que patinar. Els xiquets gasten un stick i una pilota i, bueno, consisteix en clavar gols a l'altre rival i es juga 5 contra 5. I, bueno, és un deport pues, bueno, prou explosiu, divertit, que requereix de molta agilitat i coordinació, i és un deport que bueno, està de moda i els xiquets, una vegada ho proven, els agrada molt.
2: Té pinta de que enganxa, la veritat, Adrián. Té molt bona pinta aquest esport, però clar està que dins del mateix, darrere, doncs, hi ha gent que organitza, hi ha gent que treballa per a que aquest club hockey patins d'Albaida sigui una realitat. Ja porteu, si no recorde malament, uns 4 anys formant xiquets i xiquetes en aquest esport. Conta'ns personalment sobre este club, quina és la teua impressió i com no que es pots contar del mateix, sobre la seva història.
3: Sí, com he comentat, és un projecte que en un primer lloc ens va il·lusionar. Vam veure que hi ha molts xiquets que els agrada patinar i des de fa 2 anys van crear este club. Portem ja 4 anyets pues fent les coses bé, intentant ficar-li el major esforç possible i, bueno, ara mateix comptem en ja som 30 xiquets federats, la qual pràcticament tots competeixen i, bueno, hem fet ara dos equips de competició, és el prebenjamí i el benjamí i el d'iniciació, en total 3 equips. I, bueno, la veritat és que som un equip, un club molt unit, els xiquets estan disfrutant moltíssim, els pares també estan molt involucrats i bueno, també contem en la federació, que ens està ajudant molt per a poder tirar este esport nou avant. I, bueno, il·lusionats i seguim lluitant per a créixer i per a fer-se més grans i competitius.
2: I per a fer-se més grans, clar està que tenen que dur-se a terme, com no, iniciatives que fomenten això, no? El fet de que més persones coneguin aquest esport i que els pares i mares porten els seus xiquets i xiquetes al poliesportiu per a gaudir d'aquest esport. I en relació a això, i com bé comentava al principi d'aquesta xerraeta, este diumenge de 10 a 11 del matí al poliesportiu d'Albaida tenim aquesta jornada de portes obertes. Conta'ns un poquet en què va consistir, Adrián, què és el que aneu a realitzar en la mateixa i, com no, un missatge també per a que la gent s'anime, perquè tenen que triar el hockey patins.
3: Sí, a veure, jo vos anime a que tots els xiquets que els agrada patinar i ficar-se els patins vinguin i proven. No perquè no hagin provat mai el deport de hockey o patinatge, jo els aconsello que vinguin, Estarem allí els monitors, pares de xiquets, i el que farem, bueno, és atendre als pares i als xiquets, els ajudarem a ficar-se els patins, els deixarem els patins, si no tenen, i si tenen, pues genial, i els ajudarem, pues això, a patinar, farem allí un circuitet, Ferran, que serà l'entrenador, es guiarà un poquet, es farà una classe lúdica i molt xula. I, bueno, és simplement això, que vinguin els xiquets, que patinen, disfruten i anime a tots a que vingueu el diumenge, aquest diumenge a les 10 per a veure esta jornada. Hi haurà molt bon ambient, hi haurà molts xiquets, molts pares, ficarem musiqueta, xiquets del club que vindran a patinar també. I, bueno, serà un matí molt divertit i sobretot ho disfrutaran moltíssim, els xiquets.
2: Ja sabem que diumenge, des de les 10 del matí, al Poliesportiu del Vallès tenim aquesta jornada de portes obertes tant de hoquei patins com de patinatge. Adrián, un plaer xerrar amb tu i com no, esperem que vagi molt bé aquesta jornada i que també, com no, gaudisca de deixar bona salut a aquest club. Moltes gràcies.
3: Vinga, moltes gràcies per atendre'm.
2: I tanquem aquest cert deportiu a Sontinyà en la Vall d'Albaida centrant-nos en una qüestió que passarà avui des de les 6 i mitja de la vesprada a Carrusel Deportivo i des de les 7 menys quart de la vesprada al Camp Nou, perquè el Barça ja saben que rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou en la primera jornada de la Champions, amb una lesió molt especial per a la Vall d'Albaida. El davanter de Montaverner, Nacho Ferri, podria ser titular amb l'equip neerlandès. El davanter de 21 anys va ser titular per primera vegada dissabte passat i va donar una assistència en la victòria davant el NEC holandès. Ara arriba el gran escenari, el Camp Nou, on estarà acompanyat per la seva família i els seus amics i amigues. Avui hem parlat al nostre Hoy por Hoy amb la seva parella, que és Alba Jordà. Escolten.
4: Hem eixit des de Montaverner, els seus amics i la seva família, i estem tots molt, molt contents, molt orgullosos d'ell. I ara, quan arribem al Camp Nou i es vegem anar a jugar allí, pues va ser molt emocionant.
2: Bueno, donar-li gràcies, com no, a la família de Nacho Ferri per tindre esta estoneta amb nosaltres per a poder conèixer les sensacions abans de l'inici d'aquest partit, que queda ja, no res, 2 hores 45 minuts, per a ser exactes. Com sempre, donar-li gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin una meravellosa jornada. Fins demà a les 3:20.